Notícies, magazines, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Si tú ya no me quieres ver, no sé, pero él lo bebe, sé que...
0: La ràdio que ens uneix.
2: No sé a dónde voy, no es real.
3: La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

my god, I'm so horny right now. I shouldn't have slept.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Ese moreno quiere ser mi loba, si no le doy mi corazón. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
0: La ràdio que ens uneix.
1: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
2: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Oye, bebé, qué rico huele, pero más rica tú estás.
0: La ràdio que ens uneix.
2: Dime qué vamos a inventar, por qué vamos a aparentar.
3: Si lo tuve... La teva companyia diària.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Bon dia, Vilafant. Molt bon dia, sardanistes. Benvinguts, com sempre, en el programa L'Esclat de Tenora. Avui, el número 604, corresponent als dies 22 i 23 d'agost del 2026. L'inici del mateix serà igual que el de la setmana passada. Primerament, la benvinguda a un nadó. La primera sardana és del compositor L'Avi Xaixo, que porta per títol La Júlia. Amb ella felicitem a la Conxita Mac de Roses, als avis, als pares i a tota la família, ja que el passat dia 12 fou besàvia de la nena Júlia Agudo i Gallego. Quina alegria tan gran l'arribada de la Júlia. Desitgem de tot cor que gaudiu molt d'aquest moment tan especial i que la petita creixi envoltada de tot l'amor, la tendresa i la felicitat de tota la família i tan punt camini, apa, a ballar sardanes. Una abraçada molt gran i enhorabona per aquesta nova vida que omple la família d'alegria.

de Josep Vicenç i Juli, la Bixaixo, la principal de l'Escala, ens acaba d'interpretar la Júlia. I també, com la setmana passada, tenim que acomiadar a un gran sardanista i amic. El dia 12 ens va deixar el veí de Vilafant, en Jaume Colomer i Lledó, a l'edat de 88 anys. Feia dies que no venia a ballar sardanes. I tota la colla, que sempre ballàvem amb ell, tant a Figueres com a l'Escala, Llançà i de molts altres llocs, el trobarem a faltar. Recordarem, Jaume, la teva manera de ser, els moments compartits i tot allò que vas sembrar en les persones que varen tindre la sort de conèixer-te. Et diem adeu, Jaume, amb tristesa, però també amb gratitud per haver compartit una part del camí amb tu. Reposa en pau. En el seu fill Jaume, esposa Enriqueta i a tota la família, rebin el nostre més sentit condol. A la seva memòria, escoltarem una sardana que la vaig enregistrar el passat dissabte en el concert de l'Escala. És del mestre escalenc en Lluís Albert i Ribes. El seu títol, et recordarem, la cobla Ciutat de Girona.

La Cobla Ciutat de Girona ens acaba d'interpretar El Recordarem, és de Lluís Albert i Ribes, i l'hem dedicat a la memòria d'en Jaume Colomer i Lledó de Vilafant, que el passat dia 12 ens va deixar. Reposa en pau, bon amic. La propera és del compositor de Cambrils, en Sigfrid Galbany i Abril. El seu títol, Jardí Florit, l'interpreta la Cobla Montgrins. Aquesta es queda a Vilafant per a felicitar a la Maria Teresa Gironella, que el passat dia 13 va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Maria Teresa.

interpretada per la Copla Montgrins, acaben d'escoltar Jardí Florit, és d'en Sífric Galbany. Del compositor Rafael Grimal i Olmos escoltarem La dolça Nina, interpretada per la Copla Amoga. D'Avinyonet de Puigventós, els avis Joan Peralta i Maria Rosa Seguer i tota la família la dediquen a la seva neta, la Jana Peralta, que el dilluns dia 17 va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Jana!

La dolça Nina, de Rafael Grimal i Olmos, l'ha interpretat la cobla Amoga. De Fèlix López i Fluid escoltarem a l'amiga Montserrat, interpretada per la cobla Rau Jove. La família i tots els companys i companyes del curs de sardanes de Vilabertran la dediquem a la Montserrat Pi, que el dilluns dia 17 va ser el seu aniversari. Per molts anys, Montse.

A l'amiga Montserrat, de Fèlix López, l'ha interpretat la cobla Reus Jove. De Figueres, en Josep Maria Giró, l'Assumpció Canet i tota la família feliciten a la seva filla, la Neus, que ella també el dilluns dia 17 va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Neus. Per a tu la sardana del compositor de l'Estratit i tenora de la Principal de Banyoles i home del temps a TV3, en Josep Pasqual i Massaguer, que porta per títol Vila Marinera, la interpreta la cobla Ciutat de Girona, també enregistrada a l'Escala aquest passat dissabte.

0: de Josep Pasqual i Massaguer, la Cobla Ciutat de Girona, ens acaba d'interpretar Vila Marinera.
1: Esteu escoltant l'Esclat de Tenora, amb Martí Auger.
0: Des de Palau Saverdera, en Jaume Espel i la Rosa Noguera feliciten en Josep Juny de Sant Pere Pescador per el seu aniversari celebrat el dimarts passat, dia 18. Per molts anys, Josep. La sardana escollida és la del compositor Antoni Mas i Bou. Entre el mar i la muntanya, l'interpreta la cobla, la principal de Cassà.

de l'Antoni Mas i Bou acaben d'escoltar Entre el mar i la muntanya. L'ha interpretat la principal de Cassà. Canviem de palau. Ara és des de Palau Sa Costa que el company que fa el programa de sardanes a Ràdio Quarta, en Francesc Picard, i que a més és compositor, felicita a la seva esposa, la Fina Soler, que el dimarts dia 18 va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Fina. La sardana és el que li va escriure precisament a ella, amb el títol de Per la meva estimada. L'interpreta la cobla, la principal de la Bisbal.

Per la meva estimada, de Francesc Picart i Oliveres, l'ha interpretat la principal de la Bisbal. Tota la junta del Foment de la Sardana Pep Ventura de Figueres felicitem en el component de la mateixa, en Joan Gratacós, que ell fou el dimecres dia 19 que va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Joan, he escollit la sardana del compositor Joan Lázaro i Costa, interpretada per la Cobla Ciutat de Granollers. El seu títol, Lluitadors.

De Joan Lázaro i Costa, la ciutat de Granollers, ens acaba d'interpretar Lluitadors. També una altra amiga i gran sardanista, el dimecres dia 19 va posar un anyany més a sobre. És la Maria Plana de Palamós, per molts anys, de part del teu Joan, de la Pilar i en Joan i també nostra. La sardana ja pots imaginar, és la que et va escriure l'Emili Joanals, amb el teu nom. Maria Plana, l'interpreta la cobla Baix Empordà.

La cobla Baix Empordà acaba d'interpretar Maria Plana, és a la Mili Joanals i Roquer. Del compositor de Santa Maria de Palautordera, en Joan Lluís Moraleda i Perxacs, escoltarem A l'ombra de la rectoria, interpretada per la cobla Mediterrània. I aquesta se'n va al costat de Santa Maria, precisament, a Sant Esteve de Palautordera, per felicitar, de part de tota la colla, en Jordi Morató, que aquest dijous dia 20 va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, bailet!

de Joan Lluís Moraleda i Preixecs, la Cobla Mediterrània ens acaba d'interpretar A l'ombra de la rectoria. Anem a complaure un correu que hem rebut. Diu: el passat dijous, dia 20, Antoni Brugat de Cantallops va celebrar els seus 104 anys. Per aquest motiu, la Montse i en Martí Lloberes de Vilabreig li diguem per molts anys. També moltes felicitats, Toni, de part nostra. La sardana escollida és la del mestre Josep Cassó i Serra, interpretada per la principal de la Bisbal. El seu títol, El camió.

de Josep Cassú i Serra, la principal del Bisbal, ens acaba d'interpretar El camioner. Anem a per un altre enregistrament del concert del dissabte passat a l'Escala. Aquesta és la que porta per títol Que bonica n'és l'Escala. És d'en Joaquim Hostenc i Dunia Beitia. Va dedicada precisament a la filla del compositor, la Rosa Hostenc, que el dijous dia 20 va celebrar el seu aniversari i aquest diumenge, dia 23, és el seu sant. Per molts anys, Rosa.

0: La Cobla Ciutat de Girona ens acaba d'interpretar Que bonica n'és l'escala, és d'en Joaquim Hostenc.
1: L'agenda de ballades.
0: Per aquest dissabte, dia 22 d'agost, a Ripoll, en el passeig de Regull, a 4:45 de la tarda, doble ballada amb la principal del Llobregat i Bisbal Jove. A Llançà, és la festa major d'estiu, tarda a 6:00 en la plaça major Cobla Ciutat de Girona. A Sant Privat d'en Bas, a 6:00 de la tarda hi ha ballada amb la principal d'Olot. A Garriguella, a la plaça de Baix, a 6:00 de la tarda, ballada amb el Cobla Foment del Montgrí. A Calella de Palafrugell, a la plaça del Portbó, a 7:15 de la tarda hi ha la Cobla Baix Empordà. A Ribes de Freser, a la plaça del Mercat, a 7:15 de la tarda, Cobla Principal de Banyoles. A Tarruella de Fluvià, a la plaça de Sant Tomàs, a 7:15 de la tarda hi ha ballada amb la Cobla La Flama de Farners. A Olot, en el Firal, a 9:00 del vespre, ballada amb la Genisenca. Artés, ballada a 10:00 del vespre amb la Cobla Marinada. A Viladrau, a la plaça Major, a 10:00 de la nit, Cobla Canigó. A Roses, a la plaça de les Botxes, a 10:00 de la nit, Cobla La Flama de Farners. Hi ha el concurs de colles. A Lloret, plaça de la Vila, a 10:00 de la nit, Cobla Ciutat de Girona. I a Caldes de Malavella, 41è Memorial Marrós. A la plaça Mestre Marrós, a 10:00 de la nit, ballada amb Cobla La Principal del Llobregat. Per aquest diumenge, dia 23, a Sant Privat d'en Bas, a 12:00 del migdia, ofici solemne, cants als goits i dos sardanes amb la Cobla La Principal de Porqueres. A Vilatenim, a 12:00 hi ha missa i a la sortida, en la plaça, sardanes amb els rossinyolets. A Camallera, a la plaça de l'Església, a 5:00 de la tarda i a la Cobla Baix Empordà. A Mieres, a la plaça Major, a 6:00 de la tarda hi ha els rossinyolets. A Monells, a la plaça Jaume I, a 6:00 de la tarda hi ha la Cobla La Principal de Banyoles. A Olot, en el barri de Pequín, a 6:00 de la tarda, torna a boda amb les sardanes per la principal de Cassà. A Campllong, plaça de Catalunya, a 7:00 de la tarda, Cobla Salvatana. Al Vendrell, a la Rambla, a 7:00 de la tarda, hi ha la Contemporània. A Cadaqués, en el passeig, a 7:00 de la tarda, concurs de sardanes de Santa Rosa, que és de 5 a 14 anys, amb la Vila de la Jonquera, l'Agrupació Mediterrània Dansa i l'Agrupació Sardanista Vella Dansa de Vidreres. A Llofriu, a la plaça de l'Església, a 7:00 de la tarda i a la Cobla Foment del Montgrí. A Blanes, a la plaça d'Espanya, a 8:15 del vespre i a la Cobla del Col·legi de Santa Maria de Blanes. A Palamós, en el passeig de Mart, a 8:00 del vespre, Cobla Baix Empordà. I a Calonge Sant Antoni, a la plaça Catalunya de Sant Antoni, a 10:00 de la nit, Cobla Ciutat de Girona. Per aquest dilluns, dia 24 d'agost, a Perpinyà, a la plaça de Gambeta, a 9:00 del vespre, Cobla Sol de Banyuls. A Santa Coloma de Farners, a la plaça de Farners, a 10:00 de la nit, ballada amb la Cobla La Flama de Farners. Dimarts, dia 25 d'agost, a Torroella de Montgrí, a la plaça de la Vila, a 7:00 de la tarda, doble ballada amb les Cobles Foment del Montgrí i Montgrins. A Llafranc, Pont de la Riera, a 7:00 de la tarda, hi ha ballada amb La Flama de Farners. Dimecres, 26 d'agost, a Torroella de Montgrí, a la plaça de la Vila, 6:15 de la tarda, Cobla La Principal de la Bisbal. Castelló d'Empúries, plaça dels Homes, a 10:00 de la nit, Cobla Rossinyolets. A l'Escala, a la platja, a 9:15 de la nit, cloenda del cicle de sardanístic d'estiu, doble ballada amb les Cobles Flama de Farners i Principal de Cassà. A Palamós, en el passeig de Mart, 9:15 de la nit, Cobla Contemporània. I a Tossa de Mart, en el passeig Cinto Verdaguer, a 10:00 de la nit i a la Cobla Ciutat de Girona. Dijous 27 d'agost, a Cassà de la Selva, és la nit dels músics. A Riudarenes, a la plaça de la Vila, a 9:15 de la nit, sardanes amb la Montgrins. A Llançà, a 10:00 de la nit, en el passeig marítim, Cobla Principal d'Olot. I a Calonge Sant Antoni, la plaça major de Calonge, a 10:00 de la nit, Cobla Bisbal Jove. Divendres 28 d'agost, a Sant Hilari Sacalm, a la plaça Jacint Verdaguer, a 7:00 de la tarda i a la Flama de Farners. A Olot, a la plaça Catalunya, a 9:00 del vespre, hi ha ballada amb la Principal d'Olot. A Sils, en el passeig Sant Cosme i Damià, a 10:00 de la nit, ballada amb la Cobla La Principal de Banyoles. A Alp, a la plaça Major, a 10:00 de la nit, Cobla Ciutat de Manresa. I a Sant Feliu de Guíxols, en el passeig de Mart, a 10:15 de la nit, Cobla Juvenible de Sabadell. Dissabte, dia 29 d'agost, a l'Escala, a la plaça de Catalunya, a 12:00 del migdia, Lluïsos Cobla. A Sant Hilari Sacalm, a la plaça Jacint Verdaguer, a 7:00 de la tarda, Cobla La Principal de Cassà. A Bellcaire d'Empordà, a la pista esportiva local social, a 8:15 del vespre, Cobla La Principal de Banyoles. A Olot, a la plaça Major, 84è concurs de colles sardanistes, a 9:00 del vespre, amb la Cobla La Principal d'Olot. A Roses, plaça de les Botxes, a 10:00 de la nit, Cobla Principal de Banyoles. A Lloret, a la plaça de la Vila, a 10:00 de la nit, hi ha ballada amb la Bisbal Jove. I a Llançà és la festa de Valleta, i a la Cobla La Vila de la Jonquera, l'hora encara no està determinada. Per el diumenge 30 d'agost, a Parlada, tindrà lloc el 53è aplec en el Parc de la Coromina, matí a 12:00 i tarda a 4:00, Cobles, Ciutat de Girona, Sant Jordi i Mil·lenària. A Sant Joan de les Abadeses, en el passeig Comte Guifré, 5:45 de la tarda, cop la Vila d'Olesa. A l'Escala, Festa Major, a la plaça Víctor Català, a les 7 de la tarda, cop la Contemporània. Al Vendrell, a la Rambla, a les 7 de la tarda, hi ha la Principal del Llobregat. A Llafranc, en el Pont de la Riera, a les 7 de la tarda, ballada amb la Principal de Banyoles. A Blanes, en la plaça d'Espanya, a 7:45 del vespre, cop de Rossinyolets. I a Calonge Sant Antoni, a la plaça Catalunya de Sant Antoni, a les 10 de la nit, cop la Ciutat de Girona. I fins aquí l'agenda.
2: Esteu escoltant l'Esclat de Tenora, amb Martí Auger.
0: Seguim amb més sardanes. De Taltavull, en Joni Lefebvre felicita la seva esposa, la Josep Mitjana, que el dijous dia 20 va celebrar el seu aniversari. Per més en Josep, et dedica la sardana del compositor i component de la Cobla Tres Vents, en Lilian Pérez, que porta per títol Visca la sardana. És la Tres Vents qui la interpreta.

De Lilian Pérez, la Copa Tres Vents ens ha interpretat Visca la Sardana. De Pere Armengou i Senàs és la propera. La Font del Carinyo està interpretada per la Copla Ciutat de Terrassa. I se'n va cap a Fortià per a felicitar a la Margarita Esperó per el seu aniversari celebrat aquest divendres dia 21. Per molts anys, Margarita, de part de tota la colla de la gimnàstica.

La ciutat de Terrassa ens ha interpretat La Font del Carinyo, és d'en Pere Armengou. De Besalú, en Miquel Boix felicita la seva esposa, la Dolors Joanola, per el seu aniversari celebrat aquest divendres dia 21. Per molts anys, Dolors. La sardana Quin parell de balladors, que us va escriure en Jaume Oliver, l'interpreta la cobla Vila de la Jonquera.

deixem-ho i bé, i Perpinyà, la Vila de la Jonquera ens acaba d'interpretar quin parell de balladors. De Figueres, en Josep Antoni Verdier i tota la família feliciten a la seva esposa, la Maria Teresa Teixidor, que aquest divendres dia 21 ha celebrat el seu aniversari. Per molts anys, Maria Teresa. La sardana és la del compositor Gracià Tarragó i Pons. Ens l'ofereix la Cobla Sant Jordi. El seu títol, Cala Montjoi.

Han escoltat interpretada per la Copa Sant Jordi Cala Montjoi. És de Gracià, Tarragó i Pons. De Cadaqués, en Narcís Guanter i tota la família a la que també ens hi sabem nosaltres, felicitem la seva esposa, la Leonor Rutllan, que aquest divendres ha celebrat el seu aniversari. Primers anys, Leonor. I ha escollit la sardana de Joan Puig. Avui i sempre. L'interpreta la cobla, la principal de la Bisbal.

Acaben d'escoltar interpretada per la principal de la Bisbal Avui i Sempre, és d'en Joan Puig i Fornis. De Figueres, l'Anna Maria Vives i tota la família feliciten el seu marit, en Joan Oriol, que aquest dissabte celebra el seu aniversari ben arrodonit. Per als en Joan, la sardana és del compositor Albert Vique Álvarez, que porta per nom Aquesta va per tu, Joan, l'interpreta la cobla

0: Aquesta va per tu, Joan. És de l'Albert Viquer i ens l'ha interpretat la Cobla Reus Jove.
1: Esteu escoltant l'Esclat de Tenora amb Martí Auger.
0: La Cecília Cantenys de Boadella i tota la família feliciten el seu marit, en Joan Moradell, que ell també aquest dissabte, dia 22, celebra el seu aniversari. Per molts anys, Joan. La sardana és del mestre de Caldes, en Francesc Mas i Ros. És obligada de tenora. Està interpretada per la Cobla Salvatana. El solista, en Josep Ferràs. El seu títol, Del Pla a la Serra.

Josep Ferràs, a la tenora amb la galba salvatana, ens acaba d'interpretar Del Pla a la Serra. És d'en Francesc Mas i Ros. Avui m'omple de goig, juntament amb tota la cosinada, poder felicitar aquest dissabte dia 22 a la Maria Rosa Escapa i a l'Albert Algans de Parlada, ja que celebren les seves noces d'or per molts anys parella. He escollit la sardana del compositor per a l'any, en Joaquim Serra i Coromines, interpretada per la Cobla Ciutat de Girona. El seu títol, Noces d'Or.

de Joaquim Serra i Coromines, la Cobla Ciutat de Girona ens acaba d'interpretar Noces d'Or. De Lluís Pujals i Carretero escoltarem Sempre amb tu. És obligada de Tible, que ell mateix interpreta amb la Cobla La Principal de la Bisbal. Va dedicada a la Nita Colls de Figueres, que aquest diumenge dia 23 és el seu aniversari. Per molts anys, Nita, i també de part de la Glòria.

Lluís Pujals del Tible amb la Principal de Lisbal ens acaben d'oferir la seva sardana Sempre amb tu. Aquest diumenge dia 23 és Santa Rosa i no us podeu pas imaginar els problemes que tinc d'espai amb aquest jardí florit de tantes roses que tinc que felicitar. En principi presento la sardana que porta el títol de Rosa. És del compositor Narcís Costa i Ors, l'interpreta la cobla Ciutat de Girona. I comencem. De Fortià, les amigues i veïnes la dediquen a la Rosa Nicolau per a felicitar-la i al mateix temps en el seu marit, en Benjamí Masplà, que ell celebra el seu aniversari. També de Fortià, la Margarita Reixac felicita a la Rosa Buixó. Anem cap a Llagostera per a felicitar a la Rosa Puigmoler, de part del seu Joaquim, tota la família i sobretot els besnets Simon i Bruno, a més, tots els de la cúpula. De Figueres, la Rosa Pineda, que la feliciten l'Alfredo, tota la família, la Conxita i la Maria Teresa Font. De Castelló d'Empúries, la Rosa Verdés, de part de la seva mare, la Maria Teresa, la Tresina, la Cinta i la Fato. De Vilamacolum, l'Esteve Arnall i tota la família feliciten a la Rosa Noguer. També ho fem especialment d'Astúries a la Rosa Maria Oliva Papiol, que també la feliciten tota la família. De Vinyonet de Puigventós, la Maria Rosa Seguer i la Rosa Vela. De Campdevànol, la Rosa Pous. De Castelló d'Empúries, la Maria Rosa Vergés. De Figueres, la Rosa Jolis, la Rosa Maria Espigoler, la Rosa de la Carnisseria Manera, la Maria Rosa Parramont, la Rosa Robert, la Rosa Torrent, la Rosa Maria Forner, la Maria Rosa Duran, la Maria Rosa Invert i la Rosa Veí. De Fortià, la Maria Rosa Massot i la Rosa Bret i la Rosa Modern. De Maçanet de Cabrenys, la Rosa Payet. De Palafrugell, la Rosa Maria Garcia. De Palau Saverdera, la Rosa Noguera. De Perlada, la Rosita Portell. De Quart, la Rosa Fuster. De Ripoll, la Maria Rosa Colom. De Roses, la Maria Rosa Falcó. De Sant Climent Sescebes, la Maria Rosa Bolí. De Tortellà, la Rosa Vergés. De Vilabertran, la Rosa Maria Socarrat i la Rosa Sàgols. Del Pont del Príncep, la Rosa Claperols. De les Forques, la Maria Rosa Vergés i la Rosa Vilà. De Vilamacolum, la Maria Rosa Fallet. De Vilasacre, la Rosa Lagresa. De Vilafranca del Penedès, la Rosa Maria Roca. De Siurana d'Empordà, la Rosa Puignou. I en Xavi Roig felicita a la Rosa Mir, la Rosa Roig, la Rosa Maria Clausell i la Rosa Maria Maurell.

Acabem d'escoltar Rosa, és de Narcís Costa i Ors, i ens l'ha interpretat la Gobla Ciutat de Girona. Aquest dijous passat, dia 20, el figuerenc resident a Sant Julià de Ramis, en Joan Ferrer, va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Joan. Les sardanes del compositor Francesc Vilaroi Carbonell. Anton Paleta, l'interpreta la Gobla, la principal del Rosselló, que en aquest enregistrament tu hi estaves de tible.

Acaben d'escoltar Anton Paleta, que ens ha interpretat la cobla La Principal al Rosselló. És d'en Francesc Vilaró i Carbonell. Ens acomiadarem amb la d'en Ricard Viladesau a en Ramon Rossell, l'interpreta La Principal de Bisbal, el solista, el propi Viladesau. Fins al proper programa. Adéu-siau.

0: posem ritme.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el Pla Inuncat davant la previsió de tempestes intenses fins aquest migdia a les Terres de l'Ebre, tot i que el Servei Meteorològic de Catalunya manté amb cada cop menys probabilitat aquesta previsió. Es mantenen els avisos amb registres que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, principalment a les comarques del Baix Ebre, el Montsià, el Baix Camp i la Ribera d'Ebre. Les precipitacions intenses de caràcter local també podrien afectar, això sí, amb menys probabilitat, al Tarragonès. I l'Ajuntament de Barcelona elevarà a la Fiscalia els missatges d'odi i racistes expressats en el transcurs de la concentració a favor del moviment Save Europe Act, que va tenir lloc aquest dissabte a la tarda a la plaça Sant Jaume. Durant l'acte, els convocants van desplegar una pancarta amb el lema "La remigració salva Europa" i es van sentir proclames com ara "No és immigració, és invasió", entre d'altres, el que podria constituir un delicte d'odi per motius religiosos o pertinents a una determinada ètnia, raça o nació. Segons apunta el consistori, el govern de Jaume Collboni defensa el dret de manifestació, però reafirma que no serà neutral davant d'aquest tipus de missatges. I en plana de successos, Protecció Civil continua el seguiment d'un incident a l'hotel Maramar de Coma-ruga, al Vendrell, on s'ha confinat preventivament l'establiment després que unes pastilles de clor que hi havia a l'aparcament s'hagin diluït a conseqüència de l'aigua acumulada per les fortes pluges d'ahir. Amb tot, no consten ferits ni persones ateses pels serveis d'emergències. Més successos, un dels principals sospitosos d'haver incitat part dels aldarulls que van sacsejar a Lleida ara fa una setmana ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra. Es tracta d'un jove de 19 anys que està acusat d'haver fet una crida a través de les xarxes socials a agredir pakistanesos i la policia catalana. A més, se li atribueix haver ferit dues persones amb un arma de balins. I encara més successos, perquè els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 53 anys com a presumpte autor d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu arran del foc que es va decretar el 20 de setembre i que va cremar 9,46 hectàrees a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. El detingut és el propietari d'un vehicle que els serveis d'emergències van trobar gairebé completament calcinat en una zona boscosa pròxima a la pista forestal que condueix al Castellot. La investigació conjunta dels Mossos i els agents rurals van permetre relacionar el vehicle amb l'origen del foc i reunir indicis contra el seu propietari. I tanquem amb els esports. En ciclisme, Tadej Pogacar és el primer líder de la Vuelta després d'imposar-se ahir a la contrarrellotge de 9 quilòmetres disputada a Mònaco. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Senyores i senyors, amb tots vostès, la

0: L'Envelat, un programa que presenta i realitza per tots vosaltres Joaquim Pijuan. L'Envelat, un programa per fer-te somiar en la música de les nostres festes. Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça. envelatradio@gmail.com. Recorda, envelatradio@gmail.com.
1: Què tal, amics? Ben retrobats novament a través de la vostra sintonia preferida. Comencem ja sense més preàmbuls avui, obrint el nostre Envelat i també la nostra pista de ball. Il·luminem l'escenari en la presència de l'Orquestra Meravella i posem ritme a la festa. Si tu sabessis...

0: Els mongrins animant la nostra festa.
1: Senyores i senyors, en tots vostès, l'embalat.
2: Un programa de Joaquim Pijoan.
0: I seguim en aquesta animació amb la salseta del Poble Sec, en un ritme de xa-xa-xa-xa, un popurri.

I continuem amb la veu de Jordi Parrot, acompanyat per la principal de la Bisbal.

Mentretant, una versió de la principal de la Bisbal en la veu Jordi Parrot. I continuem aquí gaudint de les orquestres de casa nostra. En aquesta ocasió és la Marimba, la desapareguda Marimba, que ens porta Macarenes.

Si vols disfrutar de les orquestres de casa nostra, estàs en lloc adient. Aquí trobaràs totes les orquestres, les més grans formacions i també les més petites de casa nostra, la música nostra d'aquí, de la nostra província i, com no, de la nostra regió. Continuem endavant i ja quasi al bell mig del nostre programa. Tens per escoltar a la nova etapa en aquesta petita fleur.

0: Una de les tradicions més arrelades en les nostres festes són els balls i els concerts a l'embalat. Bailando sin fin en la cuerda del amor. Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies. Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de ves a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'embalat en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'embalat.
1: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
0: La nova etapa precisament no és una orquestra catalana de casa nostra, però sí que la seva activitat dintre nosaltres quasi l'apreciem com si fos una de les orquestres de casa nostra. Per tant, per això t'hem proposat escoltar-la en aquesta ocasió. I més temes tindrem la possibilitat de tornar-la a escoltar. I ara és l'orquestra meravella que es porta aquest bonic tema, Palabras.

I bueno, i seguit a la nostra festa, en aquesta ocasió, en l'orquestra Rosaleda, portant-nos la versió que fa de Los Nardos.

I ha arribat el moment de ballar els balls clàssics. I això en té cura l'orquestra Els Mongrins. Concretament, a Rima de Vals, al cim de les Oles. Orquestra Els Mongrins.

l'hem esmentat ball clàssic perquè el vals és un ball que s'ha ballat sempre en totes les pistes de ball. I continuem en els mugrins. Ara, amb més temes, recordant aquella música d'ahir. El tango també té capiguda.

I després d'aquesta sessió de tango, que estem segurs, encara que no ho hem vist, que ho heu ballat meravellosament en la vostra llar, portem èxit de les nostres orquestres.

0: Una de les tradicions més arrelades en les nostres festes són els balls i els concerts a l'embalat. Bailando sin fin en la cuerda del amor. Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies. Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de ves a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'embalat en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'embalat. Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça. embalatradio@gmail.com. Recorda, embalatradio@gmail.com.
1: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
0: I en aquesta selecció de mexicanes que ens porten els mongrins, posem punt i final al nostre programa. Amics, amigues, esperem que us hagi agradat la selecció que us hem ofert. I us esperem en la propera edició. Que sigueu, mentrestant, tots molt i molt feliços.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. L'hotel Maramar de Coma-ruga al Vendrell ja ha estat desconfinat després que les lectures hagin sortit negatives, segons ha informat Protecció Civil. Ahir al vespre, bombers va desconfinar de forma preventiva l'establiment perquè es van localitzar pastilles de clor que es van diluir amb la inundació de l'aparcament per les pluges de la matinada. El Servei d'Emergències Mèdiques ha hagut d'atendre una persona en estat menys greu per la incidència i els bombers continuen treballant en el lloc per treure l'aigua acumulada de l'aparcament. Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el Pla Inuncat davant la previsió de tempestes intenses fins aquest migdia a les Terres de l'Ebre, tot i que el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha desactivat els avisos que tenia vigents per intensitat de pluja que podia arribar a superar els 20 litres per metre quadrat al terç sud del país. I d'altra banda, l'Ajuntament de Barcelona elevarà a la Fiscalia els missatges d'odi i racistes expressats en el transcurs de la concentració a favor del moviment Safe Europe Act que va tenir lloc aquest dissabte a la tarda a la plaça Sant Jaume. Durant l'acte, els convocants van desplegar una pancarta amb el lema "La remigració salva Europa" i es van sentir proclames com ara "No és immigració, és invasió", entre d'altres, el que podria constituir un delicte d'odi per motius religiosos o pertinença a una determinada ètnia, raça o nació, segons apuntat el consistori. El govern de Jaume Collboni defensa el dret de manifestació, però reafirma que no serà neutral davant d'aquest tipus de missatges. I per la seva banda, el govern es tornarà a reunir divendres i dissabte vinent fora del Palau de la Generalitat, coincidint amb l'inici del curs polític, segons apunten fonts de l'executiu a l'ACN. Ho farà al monestir de les Avellanes, al municipi d'Os de Balaguer, a la Noguera, en unes jornades de treball per traçar l'estratègia del nou curs polític i donar així impuls a l'acció de govern amb el focus en els serveis públics i les infraestructures. Es tracta de la cinquena reunió fora del Palau de la Generalitat des de l'inici de la legislatura i la primera a les comarques de Lleida. I en plana cultural, l'Occident Summerfest tanca la seva cinquena edició amb 15.000 assistents i referma l'aposta per combinar la música en directe, la gastronomia i una experiència vinculada al territori. L'últim dels concerts programats en el marc de l'esdeveniment, que s'ha celebrat al municipi de Puigcerdà, ha estat a càrrec de Taburete, que ha exhaurit totes les entrades. I en els esports, en futbol, l'Espanyol perd amb el Real Madrid per 1-2 amb un gol dels blancs a l'últim minut. Els de Manolo González van signar un bon partit, però no van poder evitar la primera derrota de la temporada. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
1: Senyores i senyors, en tots vostès, l'ambaixador.

L'Envelat, un programa que presenta i realitza per tots vosaltres Joaquim Pijuan. L'Envelat, un programa per fer-te somiar en la música de les nostres festes. Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça: envelatradio@gmail.com. Recorda, envelatradio@gmail.com. Hola amics, què tal? Ja hi sou tots. Nosaltres, com vam quedar l'última vegada puntuals a la mateixa hora i a la mateixa sintonia, tema, la teva sintonia preferida, arriba l'Envelat per compartir amb tu una hora de, creiem nosaltres, de bona música. Almenys és el millor de nosaltres que hem sabut trobar per aquesta ocasió. Esperem que sigui així i comencem gaudint de la música, i ho fem a bon ritme, dels Ramblers, i aquest tema dels anys 60 concretament, el rock del mundial.

0: Senyores, senyores, amics i amigues, entre vosaltres, l'Embalat.
1: Un programa de Joaquim Pijoan.
0: I continuem endavant, ja que ha començat amb un ritme, continuem el mateix. En la correspondència que mantenim amb vosaltres a través de l'embalatradio@gmail.com, ens digueu moltes vegades que no posem gaires balls en línia. La veritat és que tots els balls es poden ballar en línia, o la majoria d'ells. Però mira, un que queríem nosaltres, que és adient per ballar en línia. Gaudiu-lo. És l'orquestra de Guanglione. Des d'Itàlia ens arriba aquest tema.

0: Senyores i senyors, en tots vostès, l'embalat.
1: Un programa de Joaquim Pijoan.
2: Que continua posant-nos la música, seleccionant la música per tots els gustos. I ara és l'Orquestra Alcatraz del centre de la Península Ibèrica que ens posa un tema molt recordat, un tema que porta per nom Que seas feliz.

així estem al que ens acaba d'interpretar l'orquestra Alcatraz. I seguim endavant en la nostra tanda de música ballable. Ja ho saps, aquí tenim tot el tipus de música. Música de concert, música de ball, música per escoltar, però de totes aquestes músiques estem segurs que tenim la música especial per fer-te disfrutar, tant sigui del ball com escoltant-la, com senzillament fent les coses que estiguis fent a casa teu. I ara ens arriba l'orquestra Copperfisa, que es porta temes molt coneguts. Per exemple, un dels temes que ens interpretarà és aquest de la lontananza.

0: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça: embaladradio@gmail.com.
1: I què us sembla?
0: embaladradio@gmail.com.
1: Ara unes ranxeres. No estaríem malament del tot, no? És l'orquestra Fania Blanco Show, en aquest popurri que es fa de bones ranxeres. Disfruteu-les.

Mexicanes per la Fania Blanco Show, una gran orquestra. I continuem endavant, com ja ho saps. En el nostre programa trobaràs música per escoltar, música per ballar. Una cosa t'assegurem, que música per disfrutar, facis el que facis. I continuem ara en un tema romàntic, no diguem ja pels enamorats, ni perquè s'estimen, ni res d'això, perquè vau dir que la música romàntica agrada a tothom, tinguis algú per estimar o no. Doncs anem a escoltar aquesta, aquest bonic tema que en fa la gran orquestra de Pequeña Flor.

Lo millor que tenim, música perquè la disfrutis un dia com avui, que pot ser un dia molt especial. Què us sembla? Continuem o pleguem veles? Continuem, no? Encara ens queda una estona de gaudir de la música del nostre balat. I ara retorna entre tots nosaltres la gran orquestra Alcatraz en aquest corazón encadenado.

0: Orquesta Alcatraz, Corazón Encadenado. Una de les tradicions més populars i arrelades amb les nostres festes són els balls a l'embalat.
1: Bailando sin fin en la cuerda del amor.
0: Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies. Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de ves a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'embalat en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'embalat. Senyores i senyors, en tots vostès, l'embalat.
2: Un programa de Joaquim Pijuan.
0: I seguim la nostra sessió per intentar disfrutar i posar música a tots els gustos en el grup Los Satélites. Ai, algo en ti.
3: Ai.

I seguim amb més ritme. La firma en aquesta ocasió de l'Alcatraz, Pennsylvania 6-5000, concretament ritme, però d'alguns anys al cim.

Des de la Malat us hem de demanar disculpes per alguna vegada la qualitat que tenen algun dels temes que us posem, però heu de pensar que degut a la falta de producció musical en casset o en estudi de les grans i petites formacions musicals, ens hem de sortir moltes vegades de música gravada en viu i en directe, moltes vegades en so doncs ambient. Això fa que no soni possiblement el bé que haurien de sonar. Per això us demanem disculpes, però vaja, intentem fer el millor que podem perquè puguin arribar nous temes i grans orquestres a vosaltres. Com ara, continuem amb la gran orquestra Alcatraz. Me cansé de robar-te.

És curiós els enfados i desenfados que tenen les cançons mexicanes, però el ritme i la música és maco. Són petites històries, històries que deuen passar en aquell país. No sé per què no hi està. I continuem endavant ara en Copperfisa, que es porta aquests records de la vella Itàlia.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijuan.
1: Amb la gran orquestra acompanyant a Jean-Marc Delorme, concretament en aquest tema, Oh no, papà.

0: rico va. Ay, pero mamá rica, mira que eres linda.
1: En aquest petit parèntesis ens hem permès doncs posar la música tal com sonava als anys 60 en aquelles orquestres en què possiblement van ballar i van disfrutar molt els nostres pares. Nosaltres avui ens hem recordat com a fet testimonial en aquesta Mira que eres linda, i continuem endavant en nova etapa, El Mundo.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. L'hotel Maramar de Coma-ruga al Vendrell ja ha estat desconfinat després que les lectures hagin sortit negatives, segons ha informat Protecció Civil, i és que ahir al vespre Bombers va confinar de forma preventiva l'establiment perquè es van localitzar pastilles de clor que es van diluir amb la inundació de l'aparcament per les pluges de la matinada. El servei d'emergències ha hagut d'atendre una persona en estat menys greu per la incidència i els bombers continuen treballant al lloc per treure l'aigua acumulada de l'aparcament. Seguim parlant de successos. El jutge ha decretat llibertat amb càrrecs pel jove de 19 anys relacionat amb els aldarulls del parc sobre les vies de Lleida. Segons fonts policials han confirmat a la CN, els Mossos apunten que seria una de les persones que lideraria la resta de joves implicats en els fets. El jove ha passat a disposició judicial aquest dissabte després de la seva detenció el passat dia 20. Concretament, els investigadors vinculen el jove amb l'atac a un establiment del carrer Girona, disparant amb un arma d'aire comprimit i ferint dues persones. A més, també hauria fet proclames a les xarxes socials que incitaven a la violència contra el col·lectiu pakistanès i també contra la policia. I encara més successos, perquè els Mossos han obert una investigació per aclarir una suposada agressió sexual i amenaces a una jove al Picat, al Segrià. Els fets haurien passat a 4:45 de la passada matinada de divendres a dissabte, quan la noia estava caminant sola per un carrer del poble on se celebra la festa major. La denúncia explica que la van assaltar tres joves amb una navalla i que li van fer tocaments. La policia encara no ha fet cap detenció relacionada amb els fets. I en plana política, l'Ajuntament de Barcelona elevarà a la Fiscalia els missatges d'odi racistes expressats en el transcurs de la concentració a favor del moviment Save Europe Act, que va tenir lloc ahir a la tarda a la plaça Sant Jaume. Durant l'acte, els convocants van desplegar una pancarta amb el lema "La remigració salva Europa" i es van sentir proclames com ara "No és immigració, és invasió", entre d'altres, el que podria constituir un delicte d'odi per motius religiosos o pertinença a una determinada ètnia, raça o nació, segons ha apuntat el Consistori. En plana cultural, l'Occident Summer Fest tanca la seva cinquena edició amb 15.000 assistents i referma així l'aposta per combinar la música en directe, la gastronomia i una experiència vinculada al territori. L'últim dels concerts programat en el marc de l'esdeveniment, que s'ha celebrat al municipi de Puigcerdà, ha estat a càrrec de Taburet, que ha exhaurit totes les entrades. I tanquem amb els esports. L'Espanyol va perdre amb el Real Madrid amb un gol dels blancs a l'últim minut per 1-2. Els de Manolo González van signar un bon partit, però no van poder evitar la primera derrota de la temporada. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: el programa Revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? En certa ocasió, John Lennon va dir: hi ha dos forces motivadores bàsiques, la por i l'amor. Quan tenim por, ens allunyem de la vida. Quan estem enamorats, ens obrim a tot el que la vida té per oferir amb passió, entusiasme i acceptació. Aquí sempre, des del llunyà octubre del 93 en què aquest programa va començar, hem acceptat i de molt bon grat la vostra participació, perquè això ho fem junts.
2: Hola, Albert, des de Valls, un cocodril nostàlgic, també en saludo. Bé, per favor, si és tan amable, m'agradaria que em posessis la cançó de Llorando a la puerta de la capilla o algo así, de Elvis.

0: bon rotllo que m'ha donat. A veure, en el dial actual on pots trobar cosetes com aquest Going Up the Country, que els Canet Heat van publicar el 1968. La banda es va formar 3 anys abans, el 1965, a Los Angeles. Una banda de blues, rock i boogie rock que sempre ens ha agradat molt.
1: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 100 emissores a tot Catalunya, Andorra i les Illes Balears en diferents dies i horaris. I mitjançant la FM, però algunes d'elles també en simultani per al canal de ràdio de la tele, de la TDT. Moltes deixen els seus webs al programa per escoltar o descarregar en diferit els podcasts perquè no perdis la sintonia. Fa alguns mesos que, segons la proposta de l'amic Eloi Hernández de Sabadell, us preguntem quins són els vostres 10 intèrprets preferits de tota la vida i d'ells quina és la cançó que destaqueu. I resulta que avui m'ho pregunta a mi Jordi Aniento Ponsarnau, que en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com em diu: què tal, Albert? Em poso en contacte amb tu per agrair-te que llegissis la carta que et vaig enviar fa un temps. Em va fer moltíssima il·lusió. A més, la vaig gravar i li vaig enviar a algun amic. De broma em va dir que si era un antic o alguna cosa similar, i jo li vaig dir que era algo semblant a un coco. Es va quedar a quadres. No sé si ho recordes, però jo vaig ser el que et vaig dir que les cançons amb ràdio te la transportaven com a Star Trek. Et diré que algun cop m'he identificat molt amb alguna persona del grup que t'ha escrit, perquè segurament vaig coincidir amb ell o ella en alguna discoteca per l'època que les patejava totes, del 77 al 87, aprox. Per exemple, un noi de Sabadell et va demanar les 10 cançons preferides i una d'elles era de la discoteca Blau Black quan acabava la sessió. Ara no recordo exactament quina era, però segurament jo també estava rondant per aquells llocs. Un altre cas és d'un altre noi que es diu de nom Manel Aniento i és el mateix cognom que el meu, i així amb més exemples. M'agradaria tenir una xerrada amb ells i segurament tenim situacions i llocs en comú. Aquesta vegada no et demanaré cap cançó, però ho farem a l'inrevés. Digue'm les teves 10 millors cançons i en quina situació et recorden. I una altra pregunta: quina melodia t'agradaria haver escrit? Ah, que és difícil les preguntes que fas, I més per a tu, que has punxat unes quantes. Milers i milers. Una salutació i felicitats per al programa. Una abraçada per tothom. Jordi Aniento Ponsarnau. Mira, la pregunta de quina cançó m'hagués agradat escriure només la faig als músics, als autors, als que han escrit cançons. I no és el meu cas. Bé, he escrit la lletra d'algunes cançons, però no compten, perquè eren cançons per promocionar el meu programa, allò que en l'argot professional diem jingles. Accepto la teva proposta, Jordi, faré la selecció de veritat, sincerament. Bueno, va, doncs vinga, som-hi. Jo, no ho sé, és que ara em poso al vostre lloc i realment és molt difícil escollir-ne només 10. I a més, d'aquests 10 intèrprets, quina cançó poso? És que per començar, amb Elton John podria posar moltes que m'agraden, però he escollit aquesta.

0: you're gonna wind up where you started from.
1: Sens dubte, un gran baladista. Per això l'he escollit entre els meus 10 intèrprets preferits, Cat Stevens. I un tema no dels més coneguts d'ell, Sitting.
2: T'acompanya l'Albert Malla.
1: I amb molt de gust, atenent la proposta de l'amic Jordi Aniento Ponsarnau, de Sabadell. M'ha demanat quins eren els meus 10 intèrprets preferits i els motius, bé, els motius són bastant comuns a tots aquests temes. L'adolescència, els primers anys de joventut, les primeres vegades de coses que marquen. El primer petó, els primers amors, els primers desamors, els primers viatges, les primeres escapades, els primers concerts. Però també recordo aquelles festes particulars on jo ja començava a assajar com a DJ. I tot això coincidint amb les cançons que estaven de moda, que en general, en aquells anys 70, eren molt, molt bones. Per molts dels nostres oients, la millor música de tota la nostra vida. Tot i que després he colat també alguna coseta dels anys 80 i bastants. Però els que em coneixeu ja esteu trobant a faltar algú entre els 10 intèrprets preferits meus.

0: corria 1973 quan vam descobrir, gràcies a la fantàstica ràdio que feia Rafael Túria, a una de les seves enamorades de sempre. Carly Simon. You're so vain, ets tan cregut, que es va dir aquí. Segons sembla, estava basada en fets reals. Estava dedicada a algun personatge del món del cinema, però després se n'ha parlat d'altres, així que no ha quedat ben clar realment si era per un, era per diversos o era una invenció. En el meu cas, eren temps en què no em podia comprar ni molt menys tots els discos que m'agradaven, que eren molts, perquè a més és que en aquella primera meitat dels anys 70, com abans hem comentat, la música en general era molt bona. I per als oients més joves del programa, que ens consta que són molts, recordar que no existia internet ni la possibilitat de tenir música gratis. L'única possibilitat, entre cometes, era gravar-la de la ràdio. Però llavors les FMs pràcticament no existien, no emetien experimentalment, els nostres receptors no ni tan sols captaven la FM, s'havia de gravar de l'ona mitjana amb les limitacions tècniques que això suposa, és a dir, que la qualitat de so no era molt bona, hi havia interferències, a més els locutors parlaven a sobre, o sigui que l'única manera de tenir una cançó que t'agradés i posar-la tantes vegades com volguessis era comprant el disc. He començat precisament aquesta selecció amb l'Elton John perquè jo crec que és l'intèrpret que més vegades he gravat, demanant discos prestats als amics per gravar-los en cinta i després tornar-los, no? Perquè m'agradava tenir tota la seva discografia. En el meu cas, tot va canviar una mica. Les meves sensacions van canviar quan a partir de l'any 77 les companyies discogràfiques em van començar a enviar discos de promoció, és a dir, gratuïts, amb la intenció de que jo els promocionés, perquè llavors ja feia programes musicals en directe, no? La música, evidentment, em va continuar apassionant, ha estat el meu motor sempre, però ja no és el mateix, no sé si m'enteneu, eh? Aquella sensació de finalment haver aconseguit els diners necessaris per comprar-te aquell disc gran que t'agradava, perquè la majoria eren petits, perquè eren més barats, no? Eren els singles. Doncs va variar, perquè llavors tenia tota la música al meu abast, de forma gratuïta, i a més era una eina de treball. Jo havia d'escoltar els long plays, m'agradessin o no, per treure les cançons que em semblaven més interessants i emetre-les, no?
1: Escoltes Cocodril Club. Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Després de Carly Simon, podríem escoltar una dels 72 del grup Amèrica. Llavors ja eren coneguts amb Un cavall sin nombre, però van venir d'altres, i aquesta concretament em feia somiar amb algun dia poder viatjar a l'Amèrica profunda.

grup American. Ventura Highway, autopista, aventura. El grup Bread va durar molt poc, era el grup de David Gates, però gairebé tot el que va fer em va entusiasmar.

que aquí es va dir Todo lo que tengo, el grup Brett de David Gates de 1972. Estic disfrutant perquè a més comprovo que totes aquestes cançons m'estan agradant pràcticament igual que el primer dia que les vaig escoltar. Estic atenent la proposta d'en Jordi Aniento Ponsarnau de Sabadell, que m'ha dit que doni jo la meva selecció dels 10 intèrprets preferits. I ara, David Bowie. L'Space Odyssey m'encanta, però jo el vaig descobrir amb aquesta, Starman. Starman.

1972. Per cert, que en aquella època ja no estaven de moda els anomenats conjunts, gent com Sidex, Salvajes o Mustang, però que encara ho intentaven, versionant com havien triomfat als anys 60 clàssics internacionals al castellà. I existeix una desconeguda versió al castellà d'aquest tema per Santi Carulla al capdavant dels Mustang. David Bowie, el grup Bret, Amèrica, Carly Simon, Crosby, Stills and Nash, Cat Stevens, Elton John. I clar, no em puc deixar els Creedence. I una anècdota de la Creedence Clearwater Revival relacionada amb mi, no? Allò que us deia de comprar els discos. Un diumenge al matí estava escoltant la ràdio, que és el que feia més hores al dia sempre que podia, i llavors no era tan fàcil com ara escoltar-la. I va sonar Green River, de la Creedence. Jo ja coneixia el tema. Sí, potser l'havia escoltat un parell de vegades, però aquell matí de diumenge, quan es va acabar per la ràdio, jo vaig tenir un desig irrefrenable de tornar-la a escoltar, i no tenia el disc, però és que a més era diumenge i totes les botigues estaven tancades. Totes? Tenia les 90 peles que costava el disc? Sí, em sembla que em faltava poc i segur que els pares s'enrotllarien i em donarien el que faltés, però estava tot tancat. Llavors vaig recordar que davant dels estudis de Ràdio Barcelona, al carrer Casp número 6, tocant a Passeig de Gràcia, on han estat pràcticament tota la vida i continuen en l'actualitat, llavors hi havia davant una màquina de discos, però no una màquina d'aquelles que hi havia als bars, que posant un duro podies escollir un dels discos que estaven allà. No, no, una màquina que venia discos, igual que hi havia màquines que venien tabac, oi? Però, esclar, n'hi havia uns quants, no tenies tants per escollir com en una botiga. I vaig anar cap allà corrents, i efectivament estava el Green River i me'l vaig comprar. La culpa de tot això la va tenir aquesta guitarra.

Green River, el riu verd de la Creedence Clearwater Revival de 1969. No cal que us digui que no estan en ordre, eh? Vull dir, que hagi posat en primer lloc Elton John no vol dir que sigui un hit per ell, de l'1 al 10. I us entenc perfectament quan us sap greu haver deixat fora alguns que formen part de la vostra banda sonora i que estan més en el vostre cor que en el vostre cap. Perquè ara, per exemple, escoltarem Franco Battiato, esclar, jo diria, amb diferència als altres, que ha estat l'artista per al que no m'ha importat fer més quilòmetres per veure'l en concert, no? Però, clar, és que em posaria 50 d'en Battiato. Escoltarem la perspectiva Nevsky, basada en el llibre de Nikolai Gogol de 1835, un llibre que pretenia aixecar i llançar a Rússia cap al progrés.

La perspectiva Nievski de Franco Battiato. Bueno, i evidentment després podríem posar Supertramp i els Eagles i els Beatles i els Stones i Bruce Springsteen i l'etcètera de les coses, però me'n queda un. M'ha costat molt perquè clar, aquí em carregava per posar-lo, però per una sèrie de detalls ha guanyat ell, ha guanyat Roy Orbison. Però us he dit que la meva selecció seria sincera, seria d'acord. Jo realment vaig descobrir Roy Orbison quan ell se'n va anar. A veure, de petit coneixia el Pretty Woman, sobretot en versions al castellà que feien alguns conjunts de l'època, que li deien linda chica, por la calle vas... Va. Però jo no sabia que era de Roy Orbison, el Pretty Woman. I després, quan jo ja vaig començar a rebre novetats discogràfiques perquè ja feia programes de ràdio musicals, Roy Orbison no estava de moda ja. A finals dels 70, sí, havia, em sembla que havia rebut alguna cosa, el Blue Bayou i tal, però no era conegut per aquí. I el 88 ens va deixar, em vaig assabentar de que alguns dels més grans el tenien com un ídol i vaig voler saber qui era aquest senyor i què havia fet. I vaig descobrir una discografia brillant, única, irrepetible, però paral·lelament em va arribar el disc Mystery Girl, que va ser el seu disc pòstum. Ell se'n va anar molt jove, el desembre del 88, quan aquest disc ja estava gravat, feia poc que estava gravat, i em va arribar el single de promoció d'aquell àlbum, el You Got It, i a partir d'aquí va ser quan vaig començar a interessar-me per Roy Orbison. En qualsevol cas, crec que és una cançó sensacional.

0: el que necessitis, ho tindràs. You got it. Roy Orbison. Abans, Batiato. Creedence Clearwater Revival. Brett, America, Carly Simon, Crosby, Still, Nash and Young, Cat Stevens, i començant per Elton John, els meus 10 preferits. Gràcies per demanar-m'ho, Jordi Aniento Pons Arnau de Sabadell. La veritat és que m'ho he passat molt bé. Algú va dir, els impossibles d'avui seran possibles demà.
1: Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Quina és la teva cançó del record?
1: Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet en Josep Escámez Fernández, que ens diu: per una persona molt especial que es diu Carme, et demano Roberta, però en la versió de Los Catinos. Ah, doncs serveixi també per tenir un record per l'amic Manolo Veí, el cantant de Los Catinos, que primer van ser Los Ticanos i que malauradament ens deixava el 2020. Ells van ser dels primers conjunts en versionar el castellà clàssics italians com aquest, original de Peppino Di Capri de 1963.

0: Ei, hola, com estàs? Gràcies per tornar a la ràdio.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Mallà.
0: Aquí col·leccionem bons records, com altres, per exemple, targetes postals. Bé, si ets dels habituals, dels fidels a aquest temps de ràdio, ja saps de què anem. Però la ràdio és tan fantàstica que sempre ens dona l'oportunitat de que ens descobreixin a cada programa nous amics, a cada cançó, a cada vivència recordada i compartida. D'alguna manera, vivim amb l'esperança de ser un record. Ramon de Campoamor assegurava que maca, molt maca, serà una esperança, però és molt dolç un record. I quan tu potser ja et pensaves que els tenies controlats, que els records ja no et feien pupa, així com per casualitat, passejant per el dial de la teva ràdio, ensopegues amb un sonet, el Malla, que posa cançons que encara et diuen cosetes al cor i a la memòria. Jo amb aquesta i en la meva adolescència m'imaginava conduint per la Gran Amèrica, per una autopista anomenada Aventura.

Ventura Highway. Autopista Aventura. Eren les harmonioses veus tan ben combinades del grup Amèrica. Aquells que es van fer tan populars el 1971 amb la peça Horse With No Name, que aquí es va dir un cavallo sin nombre. Però jo ara mateix estava pensant amb allò que volia fer cada vegada que escoltava aquesta cançó quan va sortir com a novetat i jo era un adolescent. Sí, m'imaginava per Amèrica, potser per la Route 66, conduint, quan encara no podia conduir, no tenia l'edat, però tenia tantes ganes. I estava pensant en totes aquelles coses que volíem fer i que encara no hem fet. Ens donarà temps de fer-les? Tindrem l'oportunitat? O serem tan babaus de tenir l'oportunitat davant dels nostres nassos i, com ha passat en tantes d'altres ocasions, deixar-nos escapar? Com quan se t'escapa el tren i tu ja estaves a l'andana, però se t'ha escapat i et quedes amb aquella cara de... Tu ja m'entens. Una tarda de dissabte de 1972, com sempre, estava amb la colla d'amics escoltant Rafael Túria a Ràdio Barcelona en un programa que es deia Sabadeando. Però aquella tarda em comentava que hi havia una cançó que ja havia sigut número 1 als Estats Units feia molt de temps i que per fi es publicava a Espanya. Em va atrapar des del primer moment. No tenia mal gust, oi? Corazón de Oro. Heart of Gold. Per somiar desperts i en colors. Sí, esclar, era Neil Young.

0: Quina meravella. Neil Young i la seva misteriosa relació amb els sentiments. Estava pensant que un record d'amor també s'assembla a l'amor.
1: Sí.
0: També és una joia. I en aquella ràdio musical tan creativa, tan original, tan fantàstica, que es feia des de Barcelona als anys 70, sonaven petits tresors com aquesta, que recordo que li agradava especialment al malaurat.

0: amb cançons com aquesta. En aquells anys 70, em sembla que era encara més fàcil que ens enamoréssim, eh? I ens enamoràvem, sí. Esclar que els bons records duren molt temps,
1: sí.
0: Els dolents encara més. Totes aquestes, si em permeteu, són algunes de les meves cançons més especials. Ai, quantes vides desperdiciades, cercant aconseguir una felicitat que ja es té, però que moltes vegades no veiem. La verdadera felicitat potser consisteix en estimar el que tenim i no sentir-nos tristos per allò que no tenim. I un dia va venir de vacances la meva cosina Margarita, que vivia a França. Va portar un tocadiscos petit, portàtil i un...

escoltar immediatament aquest. No, no, The Fool. The Fool. El boig. Ask, oh, so cool. Cantava en anglès, però era francès. Gilbert Montagnier.

0: Aquesta, sens dubte, era una gran cançó, eh? Cocodrils. The Fool de Gilbert Montagnier. Estic fent tot el possible perquè aquí al club t'hi trobis molt a gust. I si és així, digue-ho als teus amics, eh? Que així encara en serem més. I seguirem endavant plegats. Potser som els últims romàntics. I què?
1: Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
0: I és que les cançons tenen un poder incalculable, increïble, espectacular. Els neuròlegs saben que l'única porta d'entrada al cervell és la memòria. I això és el que sempre intentem estimular-te des d'aquí. Ara m'estàvem recordant d'un estimat company de doblatge, del que he après moltes coses, perquè també m'ha dirigit moltes vegades, que entre els companys li diem el Rocky, però que es diu Francesc Rocamoda, de Sabadell. Un dia de festa d'estiu, no fa pas gaire, es veu que es va aixecar amb una cançó al cap. I no se la treia del cap ni volia treure-se-la. El que volia era identificar-la, per buscar-la, per localitzar-la i tenir-la a prop. Allò que us dic jo a vegades, que hi ha cançons que hauríeu de tenir a la vostra farmaciola, al vostre botiquín d'emergències musicals, per si de cas. Per si un dia teniu que celebrar alguna cosa perquè tot ha sortit bé o tot el contrari, per si un dia la música us pot ajudar a superar un moment d'aquells tontets. Bé, al final no va poder més i a l'hora de dinar, que jo estava en un restaurant de Vinaròs disfrutant del meu dia de festa, em sona el mòbil i era el Rocky, que em diu: sisplau, Albert, jo et canto una mica la cançó, però m'has de dir de qui és, perquè no ho puc suportar més, porto tot el matí donant voltes, la necessito i no tinc ni idea, no sé per on començar a buscar-la, però sé que m'agradava molt, l'havia oblidat i avui no me la puc treure del cap. Bueno, doncs la cançó era aquesta. La veritat és que en Rocky la va cantar prou bé per telèfon, perquè jo la vaig identificar de seguida. No va ser número 1 aquí, és dels anys 60, però és realment preciosa. De Roger Whittaker.

tu potser estàs pensant que ja no es fan cançons així. Jo també ho estava pensant, i també estava pensant que m'hagués encantat ballar-la amb tu, però no estaves aquí. I que tranquil que es va quedar el meu compi francès quan finalment va localitzar la cançó aquesta de Roger Whittaker. I és que la música sempre es recorda. Va associada als records, igual que l'olfacte. Pots estar-ne ben segur. Cocodril, cocodrila. El passat ens recorda contínuament el que ara no som. Chaplin deia que la vida no és significat, i afegia que la vida és desig. T'has parat a pensar que les grans desil·lusions en algun moment de la teva vida han sigut grans il·lusions? Quan penses que coneixes totes les respostes, ve l'univers i et canvia totes les preguntes.

I si tu no existissis? Es preguntava jo de Zen. Sí, aquell que va triomfar tant amb la cançó A toi, que també va fer en castellà. Algú se'n recorda d'aquesta? Corria 1982.

0: La història no acabava gens bé, almenys segons el videoclip que acompanyava aquesta cançó en aquell 1982, per exemple, el programa Aplauso de Televisió Espanyola, que aleshores encara continuava sent l'únic canal de televisió que podien veure en aquest país. Five Miles Out va ser just anterior al gran èxit de Moonlight Shadow, perquè era una cançó també de Mike Oldfield i amb la veu de Mike Reilly, que durant un temps se li deia la veu de Mike Oldfield perquè cantava les seves millors cançons, les que ell escrivia i les que ell tocava. 5 milles fora, anava desviat aquell avió. Tot i que a mi em recorda Manresa.
1: Sí, sí, sí.
0: A mi aquesta cançó em recorda una història curiosa de Manresa, sí. Sonava per la ràdio i, bueno, allò, aquell oportunisme que tenen algunes cançons, que en aquell moment no te n'adones, eh? O sigui, la història, ja ho saps, no sembla mai història quan l'estàs vivint. La cara us posaré és la banda sonora d'un conte meravellós que vaig tenir l'oportunitat de viure la Setmana Santa de 1984. Va durar com la Setmana Santa, només 5 dies, però sempre va quedar el seu record i aquesta cançó. Una cançó que aquella Setmana Santa del 84 em van enviar perquè era novetat de la setmana. Em va sorprendre des del primer moment. Després no va ser número 1, però va sonar força. Will It Be Good? Un senyor que vaig tenir l'oportunitat més tard d'entrevistar en directe, Nick Kershaw.

0: menteix-me i digues que m'estimes. I la malaurada actriu Maria Esquerino, una de les primeres entrevistes de la meva vida, amb només 15 anys, sempre deia últimament que la joventut està per damunt de tot i que és el que sempre es troba més a faltar.
1: Amb tots vosaltres, Albert Malla.
0: Algú ha definit el temps com allò que els homes intentem matar, però que acaba matant-nos. Els indis Hopi, a les praderies americanes, reflexionaven sobre el futur i deien: el temps és ara, i nosaltres, aquells que estàvem esperant. Potser sí. Aquí intentem congelar el temps i els records. Has connectat amb el Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. Et sona això que està entrant? A mi sempre m'ha agradat molt.
1: Recordes? Cocodril?

0: Nightingale, una de les bones, i en té moltíssimes, de la meva estimada Carole King, que al costat de la seva parella artística i sentimental Gary Goffin van muntar una autèntica fàbrica de bones cançons per ells i sobretot per molts d'altres intèrprets que amb elles van triomfar. Ja saps que el Cocodril és la crònica sentimental de més de 50 anys de música pop per gent com tu, amb sensibilitat musical, i malgrat tots els obstacles seguim endavant, i cada vegada amb més amics, amb més oients. Diuen que la música és capaç de despertar les emocions adormides, moments oblidats en alguna part de la memòria. Ens agrada despertar el millor d'una època daurada i possiblement irrepetible. En aquesta estoneta estem compartint algunes de les meves cançons més especials. Si ara pogués preguntar-li al radiofonista Luis Arribas Castro, Don Pollo, quina podria ser una de les seves cançons més especials, segurament em diria una que de tant en tant comentava per antena quan als anys 70, durant tot el matí del diumenge, anava repetint allò que deia:
1: Buenos días, Cataluña. Saluditos desde la radio. ¿Sabes una cosa? ¡Qué bonita eres, Cataluña! ¡Qué bonita eres!

una de les primeres en català del Nano, una de les que més li agradaven a Luis Arribas Castro, el genial radiofonista. De vegades ens recordem d'alguns episodis de la nostra vida i a l'arribar a certa edat ja hem de trobar proves per estar ben segurs que no els hem somiat. Sí, necessitem proves per estar totalment convençuts de que allò que recordem realment va succeir.

petita obra d'art d'aquella primera època dels germans Vigís, amb aquella vena dramàtica, amb aquells lanturros que estremien a les noies i feien somiar als nois, quan per fi elles deien que sí, que estaven disposades a ballar una balada de dos en dos. Apropet l'un de l'altre, no gaire apropet, perquè llavors contínuament estaven separant amb l'efecto palanca, no?, amb el que es deia, amb els colzes. Acabaves esgotat i bastant nerviós, però és el que hi havia, és el que ens ha tocat viure, per sort o per desgràcia, tota una generació de cocodrils. La cançó era Wars, i tant.

Eren els Herman Hermits, de la fresca escena pop britànica dels anys 60, perquè, clar, en aquell temps no tan sols hi havia els Beatles, que eren els més grans i els més coneguts, però, a més, hi havia molts grups com els Herman Hermits que feien aquest pop senzill que sempre ens ha encisat, no? Com estàs? Com van les coses? I l'amor, eh? Com està l'amor? El tens més o menys controlat, sí o no? Bueno, per si ara no el tens a prop, prepara-ho tot, eh? Per si se li acudís venir sense avisar, com ha fet altres vegades. Deixa la porta ben oberta, dona-li facilitats, prepara el sofà més còmode, que s'hi trobi a gust. I després, sobretot, intenta que no torni a marxar. Esclar que no sé per què. Com deia Voltaire, no sé per què m'enrotllo. Deia Voltaire, hi ha algú tan intel·ligent que aprengui de l'experiència dels altres?

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Els diferents municipis del Baix Penedès i del Tarragonès que es van veure afectats pel temporal de la matina de divendres a dissabte tornen poc a poc a recuperar la normalitat.
2: Al mateix temps, ja s'han iniciat les tasques de reparació i neteja dels desperfectes causats per l'aigua.
0: Repassem la resta de titulars de la jornada de Triatella. Bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: L'hotel Maramar de Comarruga, al Vendrell, ja ha estat desconfinat precisament després que es diluïssin unes pastilles de clor al seu aparcament a causa de l'aigua acumulada.
2: El servei d'emergència ha hagut d'atendre una persona menys greu per la incidència i els bombers continuen treballant al lloc per treure l'aigua acumulada de l'aparcament.
0: D'altra banda, l'Ajuntament de Barcelona elevarà a la Fiscalia els missatges d'odi i racistes expressats en el transcurs de la concentració d'ahir a favor del moviment Save Europe Act.
2: Els comuns també han denunciat aquests fets a la Generalitat.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Sergi Càrceles, bon dia.
3: Hola, com estem? Avui la situació es tornarà a complicar una mica al sector de la Terra Alta i Ribera d'Ebre. Tot el sector també de les Terres de l'Ebre poden haver alguns ruixadets i fins i tot alguna tempesta puntual aquesta tarda, afectant fins i tot el Segrià. Aquests ruixats també es poden extendre per al Pirineu i Prepirineu, sobretot a l'Alt Urgell, Pallars Sobirà i Pallars Jussà, serà la zona on els ruixats poden fer més acte de presència. A la costa central catalana i Costa Brava, molt de sol i bonança. Avui les temperatures pugen, les màximes tornaran a assolir els 30 graus a molts punts del territori. I per al dia de demà tindrem sol a primeres hores del matí i es tornaran a formar tempestes, en aquest cas localment fortes, al Pirineu i Prepirineu català.
0: I en plana de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 40 anys al Picat al Segrià, acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat.
2: En paral·lel, també investiguen una suposada agressió sexual i amenaces a una jove al municipi. Tots dos fets han passat durant les festes majors.
0: I en els esports, el Barça comença avui aquesta nit la defensa del títol de Lliga a partir de 9:45 al camp de l'Elx.
2: Hansi Flick ha deixat fora de la convocatòria a Rodri i també a Alejandro Valde, que podria tenir les hores comptades al Barça. Els blaugranes es volen sumar els 3 punts en el primer partit oficial d'aquesta temporada.
0: Per la seva banda, i també en futbol, ahir l'Espanyol va sumar la primera derrota de la temporada a l'RCD Stadium, on va caure derrotat per 1-2 davant del Real Madrid per culpa d'un gol dels blancs a l'últim minut de partit. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. Els diferents municipis del Baix Penedès i del Tarragonès que es van veure afectats pel temporal de la matinada de divendres a dissabte tornen poc a poc a recuperar la normalitat al mateix temps que ja han iniciat les tasques de reparació i neteja dels desperfectes causats per l'aigua.
1: En aquest sentit, els alcaldes de Roda de Barà, Pere Virgili i del Vendrell, Quenet Martínez, reclamen actuacions de fons i coincideixen a assenyalar la via del tren com una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar.
2: Doncs s'han de fer actuacions més de fons. Ahir ho reclamàvem també tots els alcaldes i l'alcaldessa, també de Creixell. Reclamàvem, en aquest cas, pels nostres barris marítims, diguéssim, els barris de Baixamar, que ADIF actuï d'una manera contundent i utilitzant el sentit comú, vale? I gastant els diners que calgui per fer més permeable el pas de l'aigua a través, o per sota en aquest cas, de la via del tren que va de Barcelona a València. No?
3: Per tant, aquí sí que el país ha de prendre decisions valentes, perquè si no anirem repetint situacions d'aquestes i no hi ha manera d'evitar-ho en alguns casos, perquè si tens un mur que és una Nacional 340 o una via del tren, tens aquest mur i no hi ha història, perquè si ha d'abocar per un únic punt, doncs allà surt com un sifó i una cascada i llavors doncs, el mal és molt més greu. Per tant, això sí que és el que vam demanar, que abordéssim aquests temes com aquest, és un tema de país, ni molt menys d'aquesta part de la Costa Daurada, perquè recorre tot el litoral, però a la vegada som conscients de que la magnitud.
0: Ens quedem al Vendrell, com estem explicant, un dels municipis que avui va recuperant la normalitat. La nit ha estat de molta feina per als serveis municipals i d'emergències, però ara les principals vies dels barris marítims ja estan obertes.
1: Els bombers han aixecat el confinament de l'hotel de Comarruga, afectat per un núvol potencialment tòxic arran de la reacció de productes de piscina amb l'aigua acumulada. Des de Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
4: Al llarg de la tarda d'ahir, aquesta matinada, s'han anat resolent les principals afectacions, com la retirada de vehicles i el buidatge d'aigua dels baixos de cases i establiments. Ara toca, sobretot, netejar el fang acumulat als carrers dels barris marítims del Vendrell. En un hotel de Comarruga, l'aigua va entrar a l'aparcament subterrani, on hi havia emmagatzemats productes per al tractament de piscines. En entrar en contacte amb l'aigua, les pastilles de clor es van diluir i va produir un núvol potencialment tòxic. Una persona ha resultat ferida menys greu i ha estat traslladada a l'hospital. Pere Callau, cap de Protecció Civil del Vendrell.
5: Arrel d'això es va fer un confinament de tot el que és les terrasses del voltant per evitar possibles intoxicacions posteriors. En moments d'ara no s'ha produït cap més reacció. Les lectures de toxicitat són negatives i s'ha aixecat el confinament.
4: D'altra banda, en plena alerta per pluges intenses al litoral del Baix Penedès, la decisió de mantenir una festa en una discoteca de Comarruga ha generat crítiques al llarg del cap de setmana. L'aiguat va obligar a evacuar el local i traslladar els joves a una escola habilitada com a refugi durant la matinada. L'organització ha demanat disculpes a través de les xarxes pels inconvenients ocasionats, mentre hi ha qui qüestiona que l'esdeveniment no s'hagués suspès davant d'una previsió meteorològica que va posar en risc els assistents.
0: Menys afectacions hi va haver a Torredembarra, al Tarragonès, on avui també es va recuperant de mica en mica la normalitat després d'aquests forts aiguats.
1: Avui, però, es mantenen tancats alguns passos soterrats perquè encara s'estan fent tasques de neteja. Des d'Ona la Torre, Josep Sánchez.
6: Malgrat la intensitat de l'aiguat, amb 137 litres per metre quadrat, Torredembarra no va tenir afectacions importants més enllà de les habituals en episodis de fortes pluges. Alguns passos soterrats que connecten el centre del poble amb el barri marítim van quedar negats per l'aigua i avui encara no s'han pogut obrir, tot i que s'espera poder-ho fer en les pròximes hores. Segons explica l'alcalde accidental, Valé Pino, la prioritat ara mateix és reobrir aquests passos, mentre que a partir de demà se centraran en arreglar els desperfectes que es van produir a les platges de la Torre.
7: Quedarà abordar durant aquesta setmana doncs, la neteja de la platja i veure quin retorn es farà a la mar respecte a vegetacions que puguin ser dipositades a les platges. Estem una mica expectants a veure i també començarem els treballs de recol·locació de passarel·les i de tot el que s'ha mogut a la platja doncs, produït per aquesta tempesta.
6: Tot just aquest cap de setmana, Torredembarra ha iniciat la festa major de Santa Rosalia. Tot i la intensitat de l'aiguat, els actes d'ahir a la tarda i els d'aquest migdia s'han pogut celebrar sense problemes.
0: Arran d'aquest episodi de pluges torrencials dijous es va activar el Pla Inuncat en fase d'alerta davant les previsions, com diem, d'aquests xàfecs locals a la meitat sud, emeses pel Meteocat, però en cap moment es va enviar una alerta a la ciutadania de les zones afectades, ni de forma preventiva, ni tampoc durant l'emergència per avisar-los del perill per intensitat i acumulació de pluges, ni per dir-los com actuar. Per què no hi ha hagut avisos massius al mòbil, als mòbils, com diem, als municipis més afectats, i quins criteris determinen que s'envia un alert i quan es descarta fer-ho?
1: Doncs el conseller de Justícia Ramon Espadaler alega que no estava justificat fer-ho, atenent a les informacions de què disposava Protecció Civil del Servei Meteorològic de Catalunya. Assegura que les previsions no pronosticaven un aiguat tan intens en tan poc temps. El Pla Inuncat estableix que les alertes determini de forma automàtica en nivells de risc 5 o 6 sobre 6, i l'avís del Meteocat situava el llindar de perill a les 6 de la tarda en 4 sobre 6. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, explica que es va descartar enviar unes alertes a les 6 de la matinada, malgrat l'augment del nivell de perill, per evitar que la gent que estava a casa o en espai segur sortís al carrer a moure cotxes o per veure què passava, perquè ja s'estaven prenent mesures a nivell local amb tots els operatius desplegats al territori i perquè calia traslladar a la població missatges d'actuació diferents en cada punt.
0: I d'altra banda, recordem també que Protecció Civil continua mantenint en alerta el Pla Inuncat, en aquest cas per la previsió de pluges intenses per demà, especialment a l'oest i al nord del país.
1: Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, a partir del migdia de demà i fins a la mitjanit es podran superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a bona part de Catalunya, amb més probabilitat a l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, la Cerdanya, la Noguera, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i fenòmens de temps violent, sobretot pedra grossa. Protecció Civil demana per això extremar la prudència en els desplaçaments i les activitats a l'aire lliure.
0: I l'Ajuntament de Barcelona elevarà a la Fiscalia els missatges d'odi i racistes expressats durant el transcurs de la concentració a favor del moviment Save Europact, que va tenir lloc ahir dissabte a la tarda a la plaça Sant Jaume.
1: Durant l'acte, els convocants van desplegar una pancarta amb el lema «La remigració salva Europa» i es van sentir proclames com ara «No és immigració, és invasió», entre d'altres, el que podria constituir un delicte d'odi per motius religiosos o pertinents a una determinada ètnia, raça o nació, segons ha apuntat el consistori barceloní. La tinent d'alcalde, Raquel Gil, condemnava així les proclames.
8: Com hem anat dient aquesta setmana, des de l'Ajuntament hem condemnat la manifestació de caire feixista que ha tingut lloc aquesta tarda a la plaça Sant Jaume. No és una manifestació que representi els valors de la nostra ciutat. La nostra ciutat és una ciutat oberta, diversa, antiracista, feminista, que respecta, que es construeix des d'aquesta diversitat i des d'aquest respecte a tothom. Això no és el que passava amb aquesta manifestació. Sabem que existeix el dret legal a la manifestació i, per tant, aquesta manifestació s'ha dut a terme dintre dels àmbits que estaven previst, però el que hem fet és estar molt amatents a quines han sigut, doncs, les proclames i com s'ha desenvolupat aquesta manifestació.
0: Per la seva banda, els comuns ja han denunciat aquests fets a la Generalitat. Parlem d'aquesta concentració ultra de Save Eurovac que va aplegar poc més de 50 persones.
1: El diputat de la formació, Andrés García Berrio, ha presentat la denúncia davant l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació de Catalunya. En base a la llei d'igualtat, demanen que s'imposi una sanció molt greu, d'entre 40 i 500 mil euros a les organitzacions convocants i als seus portaveus, i que si hi ha indicis de possibles conductes que puguin ser constitutives d'il·lícit penal, es posin en coneixement de la Fiscalia Especialitzada en Delictes d'Odi. Pels comuns, el plantejament de la concentració van ser plenament discriminatoris, ja que promocionaven i defensaven una identitat ètnica europea excloent, promovent la discriminació de les persones no blanques i no considerades d'origen europeu ni occidental, sense tenir en compte la protecció de la igualtat reconeguda per les lleis, la Constitució i la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea.
0: Parlem ja de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 40 anys a Alpicat, a la comarca del Segrià, acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat, segons ha publicat el diari Segre i ha pogut confirmar la CN.
1: Els fets han passat la nit de dissabte a diumenge al recinte on s'estaven desenvolupant els actes de festa major. De manera paral·lela, els Mossos investiguen una suposada agressió sexual i amenaces a una jove al municipi, també en el marc d'aquesta festa major. En aquest cas, els fets haurien ocorregut a 4:45 de la matinada de divendres a dissabte, quan tres joves van assaltar la víctima amb una navalla i li van fer tocament, segons la denúncia. La policia no ha fet cap detenció relacionada amb aquests fets.
0: I no ens movem de Lleida perquè el jutge ha decretat llibertat amb càrrecs pel jove de 19 anys relacionat amb els aldarulls del parc Sobrevies de la capital de la Paeria, segons fonts policials han pogut confirmar l'Agència Catalana de Notícies.
1: Els Mossos apunten que seria una de les persones que lideraria la resta de joves implicats en els fets. El jove ha passat a disposició judicial aquest dissabte després de la seva detenció el dia 20 d'agost. Concretament, els investigadors vinculen el jove amb l'atac a un establiment del carrer Girona, disparant amb una arma d'aire comprimit i ferint dues persones. A més, també hauria fet proclames a les xarxes socials que incitaven a la violència contra el col·lectiu pakistanès i la policia.
0: Parlem ara de medi ambient perquè la platja de Castell de Palamós al Baix Empordà ha estat avui el punt de sortida de la nedada SOS Costa Brava, una travessa reivindicativa que ha reunit nedadors per posar el focus en la seguretat al mar.
1: La prova, organitzada per l'entitat SOS Costa Brava i el Club Natació Palamós, ha exhaurit totes les inscripcions. Des de Televisió Costa Brava, Marc Montes.
9: Des de la platja de Castell, els participants han iniciat un recorregut de 3.200 metres fins a la cala Senià i de tornada passant per l'entorn de la cala Foradada i la cala Corps. Més enllà de l'esforç esportiu, la nedada vol reivindicar una convivència segura al litoral i posar sobre la taula les dificultats que poden trobar les persones que practiquen natació en aigües obertes.
10: És per denunciar la inseguretat que hi ha en el mar, sobretot en els darrers anys, que s'ha incrementat el número d'embarcacions, de motos, d'usuaris que en diem, nosaltres en diem vulnerables, que fan servir aquesta franja que s'anomena zona de bany normalitzada, des de nedadors, paddles, gent que fa snorkel, i la, com que la normativa ha quedat obsoleta amb aquests canvis que hi ha hagut els últims 20-30 anys, penseu que ara a la Costa Brava tenim unes 18.000 embarcacions, és una bestiesa, només que sortint la meitat són 9.000, no hi ha tanta costa per tanta embarcació, per això tenim també aquests problemes.
9: La convocatòria ha completat totes les places disponibles sota el lema Per un mar segur per a tothom, una iniciativa que combina esport i reivindicació i que busca conscienciar sobre la necessitat de garantir que els nedadors i la resta d'usuaris puguin compartir el litoral amb seguretat.
0: Seguim parlant de medi ambient, en aquest cas de fauna, perquè la temporada de caça de mitja veda comença avui a les Terres de l'Ebre amb 4 jornades autoritzades entre agost i setembre.
1: El sector reclama unificar el calendari al conjunt de Catalunya i alerta de la falta de relleu generacional. Des de 21 Ràdio, Joan Bericat.
11: El calendari de caça de mitja veda comença aquest diumenge. Aquest període permet l'aprofitament de 6 espècies d'ocells: la guatlla, la garsa, el tudó, el colom roquer, la tórtora euroasiàtica i l'estronell vulgar. Es tracta d'espècies nidificants a Catalunya i la seva caça només es permet en una època molt concreta de l'any. José Pedro Tomás és el president de la Federació de Caça de les Terres de l'Ebre.
12: Primerament, segons quines espècies on estigui demanat i autoritzat per la Generalitat, i en general coto privat i societats de caçadors.
11: El calendari varia segons l'espècie i zones de Catalunya. El sector demana unificar el calendari per evitar confusions i possibles sancions.
12: I no sé per què no s'unifica per 3 dies amunt, 3 dies avall, perquè no s'unifica tot i evitem les possibles sancions que puguen hi haure o confusions o no. Aquí jo trobo que l'administració tindria que afinar una mica més el tema i mirar de centralitzar-ho i fer-ho tot al mateix temps, no?
11: La Federació de Caça a les Terres de l'Ebre compta amb més de 3.500 caçadors federats. El període hàbil de caça general comença l'11 d'octubre.
0: I en clau local anem fins a Tarragona, que aprova molt bona nota l'estat de les piscines de la ciutat. La Unitat Tècnica de Salut Pública de l'Ajuntament du a terme la campanya de control sanitari a les piscines municipals, a les dels clubs i centres esportius i educatius i a les d'establiments turístics i recreatius. Ens ho explica des de Tarragona Ràdio Laia Tian Núñez.
13: En total es revisa l'estat d'unes 65 piscines de 35 instal·lacions de la ciutat. Allà s'agafen mostres, es comproven les condicions higièniques i sanitàries d'acord amb la normativa vigent, es fa una anàlisi de la qualitat de l'aigua i es revisa l'estat i les condicions de l'espai de bany i de la zona d'equipaments i de serveis. La tècnica de la Unitat de Salut Pública de l'Ajuntament de Tarragona, Jerry García, assegura que Tarragona aprova molt bona nota pel que fa a l'estat de les seves piscines.
14: La veritat, estem inspeccionant les fem cada any. Són centres molt grans, sobretot els càmpings, els hotels, que cuiden molt bé les seves instal·lacions.
13: La unitat realitza l'anàlisi abans que comenci la temporada i després torna a reexaminar en casos on es detecta alguna deficiència.
14: Hi ha alguna deficiència? Sí que tornem. Aquest any tornarem a 5 per alguna cosa en concret. Alguna vegada quan fem l'analítica doncs diem això s'ha de regular i ho regulen in situ en el moment. La veritat és que hi ha molt bona disposició. Són inspeccions llargues, complicades, perquè mirem instal·lacions, baixem a baix, on tenen els cubells de, dels productes químics i tot això, però bueno, en general surten molt bé.
13: Enguany s'ha dut a terme també una campanya de control a la restauració centrada en els punts de venda d'aliments i food trucks.
0: I en l'àmbit més turístic, més de 180.000 persones han visitat el Parc Natural del Delta de l'Ebre fins al 31 de juliol, mentre que el dispositiu d'informadors ambientals ha atès més de 52.000 visitants.
1: L'objectiu és conscienciar sobre la necessitat de respectar els espais protegits i especialment les zones de nidificació. Des de 21 Ràdio, Albert Pasqual.
15: El dispositiu d'informadors ambientals, el Parc Natural del Delta de l'Ebre, ha atès més de 52.000 persones fins a data de 31 de juliol, quan es calcula que l'espai va rebre més de 180.000 visitants. En el cas del Delta de l'Ebre, la tasca dels informadors se centra especialment en explicar quines són les zones de nidificació protegides perquè es puga visitar l'espai natural amb respecte. Guiomar Monet és informadora a l'illa de Buda.
16: Ens encarreguem de que quan l'usuari fa alguna cosa que no està bé li expliquem el per què o informem i llavors ja garantim que es disfruten d'aquests espais sense perjudicar-los. A part també donem algunes informacions turístiques si les necessiten.
15: Bonet explica que el dia de l'eclipsi l'elevada capacitat de càrrega va obligar a tancar alguns punts de l'espai natural com el trabucador. En este sentit, la informadora ambiental recorda la importància de col·laborar tots plegats per conservar el parc natural del Delta de l'Ebre.
16: Els esforços que es fiquen en conservació d'un parc natural sense la col·laboració ciutadana no tindrien cap sentit perquè nosaltres estem intentant protegir un territori que s'ha degradat i si no parem aquesta degradació pues, no serviria de res els esforços que fiquem. Al final, el nostre objectiu és que les pròximes generacions continuen disfrutant dels espais com la nostra generació, les nostres pares o els nostres avis. I l'objectiu és aquest, que els usuaris disfruten dels espais naturals sense degradar-los.
15: En el cas del Parc Natural dels Ports es van atendre 12.170 persones i es calcula que va rebre 44.120 visitants durant el mateix període.
0: I parlem avui també de mascotes, en aquest cas del seu rol més terapèutic, fins i tot que poden ser grans companyes per combatre la solitud.
1: Per aquest motiu, alguns hospitals fan teràpies assistides amb animals. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Dani Mormuz.
17: Les mascotes formen part del dia a dia de moltes persones. Siguin mamífers, rèptils o aus, acompanyen els seus propietaris i els aporten alegria. Pere Molero, de la Clínica Veterinària Badalona, destaca que, sobretot per les persones grans que viuen soles, les mascotes són una part fonamental de la seva vida. A més, en el cas de la gent amb malalties o discapacitats, molts centres utilitzen els gossos en teràpies pels beneficis físics i emocionals que porten.
18: T'ajudar, diguéssim, a estar més relaxats, no? Bueno, sempre els gossos, doncs, evidentment, doncs els poden tocar, es poden acaronar i tot això, i això doncs els relaxa pues, a certs tipus de patologies, que a nivell intel·lectual doncs, els animals ajuden.
17: Sigui a casa, al carrer o en una sessió de teràpia, les mascotes demostren que la seva companyia va més enllà de l'afecte. Amb petits gestos contribueixen a millorar la qualitat de vida de moltes persones i es converteixen en un suport imprescindible per afrontar la solitud, la malaltia o simplement el dia a dia.
0: Parlem ja de cultura i comencem fent-ho de castells, perquè a aquesta hora hi ha en marxa dues diades castelleres vitals per la temporada, la de l'Arbós i la de la Festa Major d'Igualada. Després que ahir es coronessin fins a 12 castells de gamma extra al Catllà, 8 de les colles tornen a plantejar dues diades amb castells de 9 i de 10.
1: La jove Estiguets de Valls ha descarregat el segon 2 de 9 amb folre i manilles de la temporada i un 3 de 9 amb folre. Mentrestant, els Verds de Vilafranca han coronat a l'Arbós un 3 de 10, un dels castells que li va quedar pendent a la diada d'ahir al Catllà. A la diada de la Festa Major d'Igualada, de moment els moixiganguers han descarregat un 5 de 8, però no han pogut descarregar en el tercer intent el 3 de 9 amb folre. Els Xiquets de Reus, de moment, s'han apuntat un 5 de 8.
0: I seguim amb més castells, perquè en aquest cas les quatre colles castelleres de la ciutat de Tarragona plantegen la possibilitat de modificar els horaris de les diades per fer front així a les altes temperatures i garantir la seguretat dels castellers i també del públic.
1: El debat s'ha obert després de la intensa calor que va condicionar l'actuació de Sant Magí del passat dimecres. Des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
19: Les quatre colles tarragonines admeten a Tarragona Ràdio que cal buscar alguna solució o alternativa més, encara quan queda per davant bona part del calendari casteller i res fa pensar que les temperatures i el canvi climàtic donin una treva. Roger Budesca, cap de colla dels xiquets a Tarragona.
20: És un debat que s'ha d'obrir, no sé jo ningú ni professional per dir què s'ha de fer, si van fer la diada, si picar toldos als balcons.
19: Gina Fort, cap de colla de la Jove, considera que estaria bé parlar-ne.
21: A veure si algun dia ens hem de reunir i hem de decidir si hi ha alguna possible solució perquè no ens passi això.
19: Josep Maria Gaia, cap de colla dels xiquets del Serrallo, reconeix que la diada de Sant Magí es va fer molt difícil.
22: Fa molta calor, no sé si algun dia ens reunirem a veure què és, com ho podem millorar.
19: Diagnòstica comparteix David Lobo, cap de colla dels castellers de Sant Pere i Sant Pau. Assegura que més d'un casteller es va marejar.
23: Les hores de diada i de tot plegat doncs fa que posem més d'algun casteller o castellera doncs tingués algun estat una miqueta així marejat.
19: La calor va fer que el públic minvés a mesura que avançava la diada. El debat sobre la possibilitat d'avançar o endarrerir l'hora de les actuacions està obert també per part dels gestors de les actuacions.
0: Són les 2:23, anem a parlar d'esports.
24: Notícies en xarxa. Esports.
0: Obrim amb futbol perquè el Barça comença la primera divisió al camp de l'Elche, on disputarà avui el partit corresponent a la segona jornada de la Lliga.
1: Els de Hansi Flick ja són a la Can, on a 2:15 de la nit s'estrenaran en competició oficial aquesta temporada. Pel que fa a la convocatòria, no han viatjat ni Rodri ni Valde, que podria sortir del club abans que acabi el mercat. L'entrenador blaugrana assegura que volen començar el curs amb els 3 punts.
25: We know that is not easy because Elche...
26: Sabem que no serà fàcil perquè l'Elche sap perfectament com jugar amb la pilota. Surten molt ràpid amb la pilota, la controlen bé i això és el que esperem trobar-nos. No serà fàcil, però evidentment tenim molta qualitat al nostre equip i volem demostrar-la. I per descomptat, volem guanyar.
25: We have huge quality in our team and we want to show this and also we want to win.
0: I per la seva banda, l'Espanyol va perdre en l'últim minut ahir contra el Real Madrid.
1: Els blanquiblaus van mereixer com a mínim l'empat davant d'un conjunt blanc i van portar-se la victòria gràcies a una diana de Carlos Espí en el temps afegit. Els blancs havien avançat amb un gol de Bellingham i Calatrava havia fet l'empat pels locals. Urco González és jugador de l'Espanyol.
27: Un jarro d'agua fría, ¿no? Porque creo que hemos competido muy bien, pero bueno, pues la derrota está en la línea a seguir. Pues bueno, si jugamos los partidos así, creo que vamos a estar cerca de ganarlos y bueno, esto es muy largo. Evidentemente, pues ahora estamos jodidos, ¿no? Pues esta derrota, pero bueno, hay que seguir en esta línea. Está claro que al final pues, le estamos muy agradecidos, ¿no? Porque el ambiente que siempre hay aquí, cómo animan, cómo aprietan, es una gozada y bueno, la verdad que le estamos muy agradecidos.
0: Baixem ara a la segona divisió, on el centre d'esport Sabadell buscarà la primera victòria de la temporada al camp del Castelló.
1: El partit es jugarà a partir de les 7 de la tarda. Des de Ràdio Sabadell, Adri Arroyo.
28: El centre d'esport Sabadell visita avui un dels ferms candidats a l'ascens directe, com és el Club Deportivo Castellón, un equip que l'any passat ja va flirtejar en pujar a l'elit. Arriba aquesta segona jornada al Sabadell amb les mateixes baixes que l'estrena, és a dir, Ferran Costa no pot comptar amb els lesionats Genar Fornés, Pipa Alain Ribeiro i Javi López Pinto. Pablo Hernández, el tècnic dels castellonencs, no presenta cap absència, cap baixa, més enllà de com acabi en els propers dies el mercat de fitxatges d'estiu. Arbitra la primera dona col·legiada del futbol professional, Marta Huerta de Aza, a partir de les 7 a Castalia, aquest Castelló Sabadell.
0: I en futbol femení, el Badalona Women goleja el Barça B per 4-0 en el darrer amistós de la pretemporada.
1: En la darrera prova de l'estiu, les catalanes van golejar i arriben a la primera jornada de la Lliga F contra l'Atlètic de Bilbao amb bones sensacions.
0: I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat a Adrià Della i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Continguts en xarxa.
2: Entre les estrenes de la setmana destaca Insidious, Fuera del Más Allá, la sisena entrega d'una de les sagues de terror més populars. També arriba El Motín, amb Jason Statham en el paper de Cole Reed, un exmembre de les forces especials que ha de lluitar per demostrar la seva innocència després d'un assassinat. I pels amants del cinema d'acció, es reestrena A Todo Gas, la primera pel·lícula de la saga Fast and Furious.
3: ¿Qué es esto?
4: Conozco este lugar.
5: Gemma, escúchame. Eres capaz de hacer algo que yo no creía posible. Puedes hacer que los demonios vengan del más allá.
2: A Insidious, Fuera del Más Allá, el terror torna a obrir la porta a l'altre costat. Una jove mare descobreix que pot entrar al més enllà i que pot portar-ne les criatures demoníaques al nostre món. Quan les forces de la foscor descobreixen el seu poder, la frontera entre els vius i els morts queda definitivament trencada.
5: Cuando los muertos se alcen, será el fin de los vivos.
6: He recibido la información sobre Cole Reed. Nació y creció en Londres. Padre policía, abuelo policía.
2: Jason Statham torna a l'acció a El Motín. Acusat injustament d'assassinar el seu cap multimilionari, Cole Reed, un exagent de les forces especials dels Estats Units, haurà de fugir, lluitar i descobrir qui mou els fils d'una conspiració internacional. Un vaixell de càrrega, una persecució sense treva i un home disposat a arribar fins al final per demostrar la seva innocència.
7: Dime qué es lo que quieres. Todo el mundo quiere algo.
8: ¿Tú qué coño quieres?
7: Venganza.
9: Hacía carreras aquí cuando iba al instituto. Ese paso a nivel está exactamente a medio kilómetro de aquí. Con el verde voy a arrancar.
2: I pels amants del cinema d'acció, i 25 anys després, torna A Todo Gas, amb Paul Walker, Vin Diesel i una història que ho va canviar tot. Brian O'Connor s'infiltra en el món de les curses clandestines i coneix Dominic Toretto sense imaginar que aquella missió acabarà convertint-se en el principi d'una llegenda. Velocitat, cotxes, adrenalina i una paraula per damunt de totes: família.
9: Vivo de medio kilómetro en medio kilómetro. Durante esos 10 segundos o menos, soy libre.
10: La xarxa de comunicació local.
11: Bon dia, són 2:15.

0: del Baix Penedès i del Tarragonès que es van veure afectats pel temporal de la matina de divendres a dissabte tornen poc a poc a recuperar la normalitat.
1: Al mateix temps ja s'han iniciat les tasques de reparació i neteja dels desperfectes causats per l'aigua.
0: Repassem ara la resta de titulars que ens deixa la jornada de Triatella. Bon dia.
1: Bon dia, Eduard.
0: Arran d'aquests aiguats, l'hotel Maramar de Comarruga al Vendrell ja ha desconfinat, ja ha estat desconfinat després que es diluïssin unes pastilles de clor al seu aparcament a causa de l'aigua acumulada.
1: El servei d'emergència ha hagut d'atendre una persona menys greu per la incidència i els bombers continuen treballant al lloc per treure l'aigua acumulada de l'aparcament.
0: I d'altra banda, l'Ajuntament de Barcelona elevarà a la Fiscalia els missatges d'odi i racistes expressats durant el transcurs de la concentració d'ahir a favor del moviment Save Europe Act.
1: Els comuns també han denunciat aquests fets a la Generalitat.
0: Coneguem ara la previsió del temps per a la jornada d'avui. Sergi Càrceles, bon dia.
2: Hola, com estem? Avui la situació es tornarà a complicar una mica al sector de la Terra Alta i Ribera d'Ebre. Tot el sector també de les Terres de l'Ebre poden haver alguns ruixadets i fins i tot alguna tempesta puntual aquesta tarda, afectant fins i tot el Segrià. Aquests ruixats també es poden extendre per al Pirineu i Prepirineu, sobretot a l'Alt Urgell, Pallars Sobirà i Pallars Jussà, serà la zona on els ruixats poden fer més acte de presència. A la costa central catalana i Costa Brava, molt de sol i bonança. Avui les temperatures pugen, les màximes tornaran a assolir els 30 graus a molts punts del territori. I per al dia de demà tindrem sol a primeres hores del matí i es tornaran a formar tempestes, en aquest cas localment fortes, al Pirineu i Prepirineu català.
0: I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 40 anys al Picat, al Segrià, acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat.
1: En paral·lel, també investiguen una suposada agressió sexual i amenaces a una jove del municipi. Tots dos fets han passat durant les festes majors.
0: I en els esports, el Barça comença avui la defensa del títol de Lliga a partir dels quarts de 10 al camp de l'Elx.
1: Hansi Flick ha deixat fora de la convocatòria a Rodri i també a Alejandro Valde, que podria tenir les hores comptades a Can Barça. Els blaugranes volen sumar els 3 punts en el primer partit oficial de la temporada.
0: I per la seva banda, l'Espanyol va perdre ahir per 1-2 en l'últim minut contra el Real Madrid. Els blanquiblaus van mereixer com a mínim l'empat davant d'un conjunt blanc que va emportar-se la victòria gràcies a una diana de Carlos Espí en temps afegit. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. Els diferents municipis del Baix Penedès i del Tarragonès que es van veure afectats pel temporal de la matinada de divendres a dissabte tornen a poc a recuperar la normalitat, al mateix temps que ja s'han iniciat les tasques de reparació i neteja dels desperfectes causats per l'aigua.
1: En aquest sentit, els alcaldes de Roda de Barà, Pere Virgili i del Vendrell, Kenneth Martínez, reclamen actuacions de fons i coincideixen a assenyalar la via del tren com una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar.
3: Doncs s'han de fer actuacions més de fons. Ahir ho reclamàvem també tots els alcaldes i l'alcaldessa, també de Creixell. Reclamàvem, en aquest cas, pels nostres barris marítims, diguéssim, els barris de Baixa Mar, que ADIF actuï d'una manera contundent i amb utilitzant el sentit comú, vale? I gastant els diners que calgui per fer més permeable el pas de l'aigua a través, o per sota en aquest cas, de la via del tren que va de Barcelona a València. No?
4: Per tant, aquí sí que el país ha de prendre decisions valentes, perquè si no anirem repetint situacions d'aquestes i no hi ha manera d'evitar-ho en alguns casos, perquè si tens un mur que és una Nacional 340 o una via del tren, tens aquest mur i no hi ha història, perquè si ha d'abocar per un únic punt, doncs allà surt com un sifó i una cascada, i llavors doncs, el mal és molt més greu. Per tant, això sí que és el que vam demanar, que abordéssim aquests temes com aquest, és un tema de país, ni molt menys d'aquesta part de la Costa Daurada, perquè recorre tot el litoral, però a la vegada som conscients de que la magnitud.
0: Seguim al Vendrell, al Baix Penedès, un dels municipis que, com expliquem, va recuperant avui la normalitat després dels aiguats. La nit ha estat de molta feina per als serveis municipals i d'emergències, però ara les principals vies dels barris marítims ja estan obertes.
1: Els bombers han aixecat el confinament de l'hotel de Comarruga afectat per un núvol potencialment tòxic arran de la reacció de productes de piscina amb l'aigua acumulada. Des de Ràdio al Vendrell, Sílvia Martínez.
5: Al llarg de la tarda d'ahir, aquesta matinada, s'han anat resolent les principals afectacions

0: manifestacions com la retirada de vehicles i el buidatge d'aigua dels baixos de cases i establiments. Ara toca sobretot netejar el fang acumulat als carrers dels barris marítims del Vendrell. En un hotel de Coma-ruga l'aigua va entrar a l'aparcament subterrani on hi havia emmagatzemats productes per al tractament de piscines. En entrar en contacte amb l'aigua, les pastilles de clor es van diluir i va produir un núvol potencialment tòxic. Una persona ha resultat ferida menys greu i ha estat traslladada a l'hospital. Pere Callau, cap de Protecció Civil del Vendrell.
1: Arrel d'això es va fer un confinament de tot el que és les terrasses del voltant per evitar possibles intoxicacions posteriors. En moments d'ara no s'ha produït cap més reacció. Les lectures de toxicitat són negatives i s'ha aixecat el confinament.
0: D'altra banda, en plena alerta per pluges intenses al litoral del Baix Penedès, la decisió de mantenir una festa en una discoteca de Coma-ruga ha generat crítiques al llarg del cap de setmana. L'aiguat va obligar a evacuar el local i traslladar els joves a una escola habilitada com a refugi durant la matinada. L'organització ha demanat disculpes a través de les xarxes pels inconvenients ocasionats, mentre hi ha qui qüestiona que l'esdeveniment no s'hagués suspès davant d'una previsió meteorològica que va posar en risc els assistents.
2: I per la seva banda, Torredembarra es va veure menys afectat que els municipis veïns i allà també es va recuperant la normalitat de mica en mica després dels forts aiguats.
3: Avui, però, es mantenen tancats alguns passos soterrats perquè encara s'estan fent tasques de neteja. Des d'Ona la Torre, Josep Sánchez.
4: Malgrat la intensitat de l'aiguat, amb 137 litres per metre quadrat, Torredembarra no va tenir afectacions importants més enllà de les habituals en episodis de fortes pluges. Alguns passos soterrats que connecten el centre del poble amb el barri marítim van quedar negats per l'aigua i avui encara no s'han pogut obrir, tot i que s'espera poder-ho fer en les pròximes hores. Segons explica l'alcalde accidental, Vale Pino, la prioritat ara mateix és reobrir aquests passos, mentre que a partir de demà se centraran en arreglar els desperfectes que es van produir a les platges de la Torre.
5: Quedarà abordar durant aquesta setmana doncs, la neteja de la platja i veure quin retorn es farà a la mar respecte a vegetacions que puguin ser dipositades a les platges. Estem una mica expectants a veure i també començarem els treballs de recol·locació de passarel·les i de tot el que s'ha mogut a la platja doncs, produït per aquesta tempesta.
4: Tot just aquest cap de setmana, Torredembarra ha iniciat la festa major de Santa Rosalia. Tot i la intensitat de l'aiguat, els actes d'ahir a la tarda i els d'aquest migdia s'han pogut celebrar sense problemes.
2: I arran d'aquests aiguats, dijous es va activar el pla Inuncat en fase d'alerta davant les previsions emeses pel Meteocat, però en cap moment es va enviar una alerta a la ciutadania de les zones afectades, ni de forma preventiva ni durant l'emergència per avisar-los del perill per intensitat i acumulació de pluges, ni per dir-los com actuar. Per què no hi ha hagut avisos aquesta vegada massius als mòbils dels municipis més afectats i quins criteris determinen que s'envia un alert i quan es descarta fer-ho?
3: Doncs el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, alega que no estava justificat fer-ho, atenent a les informacions de que disposava Protecció Civil del Servei Meteorològic de Catalunya. Assegura que les previsions no pronosticaven un aiguat tan intens en tan poc temps. El Pla Inuncat estableix que l'alert es determini de forma automàtica en nivells de risc de 5 o 6 sobre 6 i l'avís del Meteocat situava el llindar de perill a les 6 de la tarda en 4 sobre 6. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, explica que es va descartar enviar unes alertes a les 6 de la matinada, malgrat l'augment del nivell de perill, per evitar que la gent que estava a casa o en espais segurs sortís al carrer a moure cotxes o per veure què passava, perquè ja s'estaven prenent mesures a nivell local amb tots els operatius desplegats al territori i, a més, perquè calia traslladar a la població missatges d'actuació diferents en cada punt.
2: I encara un apunt més, perquè Protecció Civil precisament manté en alerta aquest pla Inuncat davant les previsions de pluges intenses, en aquest cas per la jornada de demà, especialment a l'oest i al nord del país.
3: Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, a partir del migdia i fins a la mitjanit de demà es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a bona part de Catalunya, amb més probabilitat a l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, la Cerdanya, la Noguera, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i fenòmens de temps violent, sobretot pedra grossa. Protecció Civil demana extremar la prudència en els desplaçaments i les activitats a l'aire lliure.
2: I l'Ajuntament de Barcelona elevarà a la Fiscalia els missatges d'odi i racistes expressats en el transcurs de la concentració a favor del moviment Save Eurobac, que va tenir lloc ahir a la tarda a la plaça Sant Jaume.
3: Durant l'acte, els convocants van desplegar una pancarta amb el lema «La remigració salva Europa» i es van sentir proclames com ara «No és immigració, és invasió», entre d'altres, el que podria constituir un delicte d'odi per motius religiosos o pertinença a una determinada ètnia, raça o nació, segons ha apuntat el consistori barceloní. La tinent d'alcalde Raquel Gil condemnava així les proclames.
6: Com hem anat dient aquesta setmana, des de l'Ajuntament hem condemnat la manifestació de caire feixista que ha tingut lloc aquesta tarda a la plaça Sant Jaume. No és una manifestació que representi els valors de la nostra ciutat. La nostra ciutat és una ciutat oberta, diversa, antiracista, feminista, que respecta, que es construeix des d'aquesta diversitat i des d'aquest respecte a tothom. Això no és el que passava amb aquesta manifestació. Sabem que existeix el dret legal a la manifestació i, per tant, aquesta manifestació s'ha dut a terme dintre dels àmbits que estaven previst, però el que hem fet és estar molt amatents a quines han sigut doncs, les proclames i com s'ha desenvolupat aquesta manifestació.
2: Per la seva banda, els comuns ja han denunciat aquesta concentració ultra a la Generalitat, on s'hi van aplegar poc més de 50 persones.
3: El diputat de la formació, Andrés García Berrio, ha presentat la denúncia davant l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació de Catalunya. En base a la Llei d'Igualtat, demanen que s'imposi una sanció molt greu d'entre 40 i 500.000 euros a les organitzacions convocants i als seus portaveus, i que si hi ha indicis de possibles conductes que puguin ser constitutives d'il·lícit penal, es posin en coneixement de la Fiscalia Especialitzada en Delictes d'Odi. Pels comuns, el plantejament de la concentració va ser plenament discriminatori, ja que promocionava i defensava una identitat ètnica europea excloent, promovent la discriminació de les persones no blanques i no considerades d'origen europeu ni occidentals, sense tenir en compte la protecció de la igualtat reconeguda per les lleis, la Constitució i la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea.
2: Parlem ara de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 40 anys a Alpicat, a la comarca del Segrià, acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat, segons ha publicat el diari Segre i ha confirmat l'ACN.
3: Els fets han passat la nit de dissabte i diumenge aquesta darrera al recinte on s'estaven desenvolupant els actes de festa major. De manera paral·lela, els Mossos investiguen una suposada agressió sexual i amenaces a una jove al municipi, també en el marc de la festa major. En aquest cas, els fets haurien ocorregut a quarts de cinc de la matinada de divendres a dissabte, quan tres joves van assaltar la víctima amb una navalla i li van fer tocaments, segons la denúncia. La policia no ha fet cap detenció relacionada amb aquests fets.
2: I encara més successos, els Mossos d'Esquadra van detenir el passat dia 20 un home de 53 anys com a presumpte autor d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu arran del foc que aquella mateixa tarda va cremar poc més de 9 hectàrees a Castellví de la Marca, a la comarca de l'Alt Penedès.
3: El detingut és el propietari d'un vehicle que els serveis d'emergència es van trobar gairebé completament calcinat en una zona boscosa pròxima a la pista forestal que condueix al Castellot. La investigació conjunta dels Mossos i els agents rurals va permetre relacionar el vehicle amb l'origen del foc i reunir indicis contra el seu propietari.
2: La platja de Castell de Palamós, al Baix Empordà, ha estat avui el punt de sortida de la nedada SOS Costa Brava, una travessa reivindicativa que ha reunit nedadors per posar el focus en la seguretat al mar.
3: La prova organitzada per l'entitat SOS Costa Brava i el Club Natació Palamós ha exhaurit totes les inscripcions. Des de Televisió Costa Brava, Marc Montes.
7: Des de la platja de Castell, els participants han iniciat un recorregut de 3.200 metres fins a la cala Senià i de tornada passant per l'entorn de la cala Foradada i la cala Corps. Més enllà de l'esforç esportiu, la nedada vol reivindicar una convivència segura al litoral i posar sobre la taula les dificultats que poden trobar les persones que practiquen natació en aigües obertes.
8: És per denunciar la inseguretat que hi ha en el mar, sobretot en els darrers anys que s'ha incrementat el número d'embarcacions, de motos, d'usuaris que en diem, nosaltres en diem vulnerables, que fan servir aquesta franja que s'anomena zona de bany normalitzada, des de nedadors, pàdels, gent que fa snorkel, i la, com que la normativa ha quedat obsoleta amb aquests canvis que hi ha hagut els últims 20-30 anys, penseu que ara a la Costa Brava tenim unes 18.000 embarcacions, és una bestiesa, només que sortint la meitat són 9.000, no hi ha tanta costa per tanta embarcació, per això tenim també aquests problemes.
7: La convocatòria ha completat totes les places disponibles sota el lema Per un mar segur per a tothom, una iniciativa que combina esport i reivindicació i que busca conscienciar sobre la necessitat de garantir que els nedadors i la resta d'usuaris puguin compartir el litoral amb seguretat.
2: Parlem ara de la temporada de caça de mitja veda que comença avui a les Terres de l'Ebre amb 4 jornades autoritzades entre els mesos d'agost i setembre.
3: El sector reclama unificar el calendari al conjunt de Catalunya i alerta de la falta de relleu generacional. Diu Ràdio Joan Baricat.
9: El calendari de caça de mitja veda comença aquest diumenge. Aquest període permet l'aprofitament de 6 espècies d'ocells: la guatlla, la garsa, el tudó, el colom roquer, la tórtora euroasiàtica i l'estronell vulgar. Es tracta d'espècies nidificants a Catalunya i la seva caça només es permet en una època molt concreta de l'any. José Pedro Tomás és el president de la Federació de Caça de les Terres de l'Ebre.
10: Primerament, segons quines espècies on estigui demanat i autoritzat per la Generalitat, i en general, coto privat i societats de caçadors.
9: El calendari varia segons l'espècie i zones de Catalunya. El sector demana unificar el calendari per evitar confusions i possibles sancions.
10: I no sé per què no s'unifica, per 3 dies amunt, 3 dies avall, perquè no s'unifica tot i evitem les possibles sancions que puguen lleure o confusions o... No, aquí jo trobo que l'administració tindria que afinar una mica més el tema i mirar de centralitzar-ho i fer-ho tot al mateix temps, no?
9: La Federació de Caça a les Terres de l'Ebre compta amb més de 3.500 caçadors federats. El període hàbil de caça general comença l'11 d'octubre.
2: I en plana local anem fins a Campdevànol, al Ripollès, que aprofita l'estiu per actuar a la xarxa de distribució substituint les canonades de fibrociment a l'avinguda Pau Casals, una de les més importants del municipi. El consistori també fa millores en altres punts en relació al clavegueram. Ens ho explica des de Ràdio Ripoll Guido Senghiarotti.
11: En una actuació valorada en 98.000 euros, l'Ajuntament de Campdevànol ha renovat els tubs de la xarxa d'aigua en baixa de l'avinguda Pau Casals. S'han canviat els tubs antics de fibrociment per alguns de nous, de polietilè, però sobretot s'ha seccionat en trams per minimitzar les afectacions de possibles talls d'aigua. En parla Joan Serra, regidor de barris de Campdevànol.
12: Llavors aquí el que s'ha fet també ha ser de seccionar, posar unes aixetes de pas, perquè en cas de que en el futur hi hagi alguna altra avaria, el greuge per a la ciutadania sigui mínim possible i puguis seccionar trossos més petits. Per tant, d'aquesta manera, doncs, els ciutadans, doncs, uns tindran manca d'aigua i altres no, però serà una cosa més controlada.
11: Bona part de l'actuació ha vingut subvencionada per l'Agència Catalana de l'Aigua. D'altra banda, també han començat unes obres que tindran uns 2 mesos de durada amb relació a la millora de xarxa d'aigües brutes en un altre sector del poble. El cost d'aquesta actualització del clavegueram pujarà als 65.000 euros.
2: I hem de parlar també del consum de vi, en aquest cas, de la davallada que està experimentant darrerament a nivell global, però que també s'està produint un canvi d'hàbits.
3: Els consumidors busquen vins més frescos i amb menys graduació alcohòlica, mentre creix l'interès pels vins naturals. Tota la informació des de Ràdio Vilafranca amb la Caterina Tallón.
13: Els bars de vins són espais especialitzats on es detecten ràpidament els canvis d'hàbits en el consum de vins de tota mena. Precisament pel seu caràcter especialitzat mantenen una clientela fidel que segueix consumint vi, però perceben unes tendències marcades, sobretot per un consum més reflexionat i la demanda de productes més frescos. David Mas és el propietari de la vinateria Insòlia.
14: Sí, ho estem notant, però a l'estar en una zona vinícola, com el Penedès, això, doncs, la gent segueix bevent vi, però potser sí que no beu el vi que bevia abans. Naturalment nosaltres, a part del bar de vins, doncs tenim una distribució de vins i ho notem amb els clients, no? Que potser doncs, no demanen el vi que demanaven abans.
13: Més enllà dels establiments especialitzats, segons un estudi de l'Observatori Agroalimentari Rural i Ambiental de la Generalitat, a les llars catalanes el consum de vi sense DO disminueix entre el 2015 i el 2024, mentre que el vi amb DO experimenta un lleuger ascens i arriba a ser el principal tipus de vi consumit. Pel que fa al consum d'escumosos i cava, es manté força estable durant tot el període.
2: Obrim ja el bloc cultural i ho fem amb la gran cantada de Cançó de Taverna, que va arribar ahir a la nit un any més a l'abadia de Sant Feliu de Guíxols.
15: Un 21 de febrer, quan tot just l'alba sortia, tancar els ulls...
3: Les actuacions van començar a les 10 de la nit al sector de platja del Passeig de Rius i Calvet i van comptar amb Josep Andújar C, Colla Jacomet i Llops de Mar. Aquesta mostra va néixer amb dos objectius. Per una banda, evitar que quedés endreçada a la memòria una forma de comunicació, de divertiment i d'entreteniment indispensable per als pescadors, tapers, ferroviaris, carreters o camàlics. Per altra, per fer un homenatge a aquells cantaires i testimonis vius o desapareguts que van confegir la seva petita història dintre de les tavernes.
2: I seguim amb més música, perquè Pitxorines, José Heret i la seua rondalla, o Quico el Cel i el Noi i el Mut de Ferreries han estat alguns dels grups que han actuat aquest dissabte al 33è Tradicionarius de les Terres de l'Ebre.
3: Una edició que ha plegat més de 1.000 persones a l'Orde dels Cruells de Roquetes, al Baix Ebre, des de 21 Ràdio, Caterina Vinyó.
16: Dona, així és com és.
17: Una nit que ha plegat públic de les Terres de l'Ebre i altres punts de Catalunya, que no només ha pogut escoltar música tradicional, sinó també sumar-se al ball i atrevir-se amb alguna jota.
18: Allò que surtes de casa i veus ballar la jota, una cosa bonica.
19: Pues bueno, precisament José Heret m'ha agradat molt, perquè feia molt de temps que no el sentia.
20: És el primer any que veníem, perquè sabíem que venia un grup mallorquí, i nosaltres veiem Vall de Bot i hem vingut a sentir les Pitxorines, que ens agraden molt.
17: Des de l'organització han assegurat que la música d'arrel viu un moment d'esplendor, una vitalitat que, com ha explicat la codirectora del festival, Elena Maureso, també s'ha fet evident en l'èxit de públic d'aquesta 33a edició.
21: Considero que per a ser una iniciativa que va començar fa 33 anys, estem ara en un moment molt d'esplendor, i estem, la veritat, molt orgullosos, molt contents de fer el 33 aniversari.
17: La jornada ha culminat amb l'actuació de La Trama, una orquestra del Pirineu que ha recuperat balls tradicionals i els ha portat a l'escenari amb arranjaments i sonoritats renovades.
2: I anem ara amb un apunt de castells, perquè les quatre colles de Tarragona plantegen la possibilitat de modificar els horaris de les diades per fer front a les altes temperatures i garantir la seguretat dels castellers i del públic.
3: El debat s'ha obert després de la intensa calor que va condicionar l'actuació de Sant Magí dimecres passat. Des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
22: Les quatre colles tarragonines admeten a Tarragona Ràdio que cal buscar alguna solució o alternativa, més encara quan queda per davant bona part del calendari casteller, i res fa pensar que les temperatures i el canvi climàtic donin una treva. Roger Budesca, cap de colla dels Xiquets a Tarragona.
23: És un debat que s'ha d'obrir, no sóc jo ningú ni professional per dir què s'ha de fer, si van fer la diada, si ficar toldos als balcons.
22: Gina Fort, cap de colla de la Jove, considera que estaria bé parlar-ne.
24: A veure si algun dia ens hem de reunir i hem de decidir si hi ha alguna possible solució perquè no ens passi això.
22: Josep Maria Gaia, cap de colla dels Xiquets del Serrallo, reconeix que la diada de Sant Magí es va fer molt difícil.
25: Fa molta calor, no sé si algun dia ens reunirem a veure com ho podem millorar.
22: Diagnòstica comparteix David Lobo, cap de colla dels castellers de Sant Pere i Sant Pau. Assegura que més d'un casteller es va marejar.
26: Les hores de diada i de tot plegat, doncs fa que posem més d'algun casteller o castellera, doncs tingués, doncs, algun estat una miqueta així marejat.
22: La calor va fer que el públic minvés a mesura que avançava la diada. El debat sobre la possibilitat d'avançar o endarrerir l'hora de les actuacions està obert també per part dels gestors de les actuacions.
2: Són les 2:53, moment de parlar d'esports.
27: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem parlant de futbol. El Barça comença avui la temporada de la primera divisió al Camp de l'Elx, on disputarà el partit corresponent a la segona jornada de Lliga.
3: Els de Hansi Flick ja són a Alacant, on a 9:45 de la nit s'estrenaran en competició oficial aquesta temporada. Pel que fa a la convocatòria, no han viatjat ni Rodri ni Valde, que podria sortir del club abans que acabi el mercat. L'entrenador blaugrana assegura que volen començar el curs amb els 3 punts.
28: We know that is not easy because Elche...
29: Sabem que no serà fàcil perquè l'Elx sap perfectament com jugar amb la pilota. Surten molt ràpid amb la pilota, la controlen bé i això és el que esperem trobar-nos. No serà fàcil, però evidentment tenim molta qualitat al nostre equip i volem demostrar-la. I per descomptat, volem guanyar.
28: We have huge quality in our team and we want to show this and also we want to win.
2: I per la seva banda, l'Espanyol va perdre per 1-2 en l'últim minut contra el Real Madrid.
3: Els blanquiblaus van mereixer com a mínim l'empat davant d'un conjunt blanc que va emportar-se la victòria gràcies a una diana de Carlos Espí en el temps afegit. Els blancs havien avançat amb un gol de Bellingham i Calatrava havia fet l'empat pels locals. Urco González és jugador de l'Espanyol.
0: mojar agua fría, ¿no? Porque creo que hemos competido muy bien, pero bueno, pues la derrota está en la línea a seguir. Pues bueno, si jugamos los partidos así, creo que vamos a estar cerca de ganarlos y bueno, esto es muy largo, pues evidentemente pues ahora estamos jodidos, ¿no? Pues esta derrota, pero bueno, hay que seguir en esta línea. Y está claro que al final pues le estamos muy agradecidos, ¿no? Porque el ambiente que siempre hay aquí, cómo animan, cómo aprietan, es una gozada y bueno, la verdad que le estamos muy agradecidos.
2: I a la segona divisió, el centre d'esports Sabadell buscarà avui la primera victòria de la temporada al Camp del Castelló.
3: El partit es jugarà a partir de les 7 de la tarda. Des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
1: El centre d'esports Sabadell visita avui un dels ferms candidats a l'ascens directe, com és el Club Deportivo Castelló, un equip que l'any passat ja va flirtejar en pujar a l'elit. Arriba aquesta segona jornada al Sabadell amb les mateixes baixes que l'estrena, és a dir, Ferran Costa no pot comptar amb els lesionats Genar Fornés, Pipa Alain Ribeiro i Javi López Pinto. Pablo Hernández, el tècnic dels castellonencs, no presenta cap absència, cap baixa, més enllà de com acabi en els propers dies el mercat de fitxatges d'estiu. Arbitra la primera dona col·legiada del futbol professional, Marta Huerta de Aza, a partir de la seta Castalia, aquest Castelló Sabadell.
2: Camim d'esport, al futbol sala, el Barça va golejar el Peñíscola en un nou amistós de pretemporada.
3: Els blaugranes van superar l'equip del Baix Maestrat per 4-1 amb un doblet d'Adolfo i Dianes de Mateus i Martel. El col·legi, o Víctor, va parlar després del partit.
4: Ah, creo que estamos haciendo una gran temporada, ¿no? El equipo está trabajando mucho, jugando mucho y nada, seguir así que ya va a empezar lo bueno, ¿no? Ah, yo creo que el equipo tiene que seguir así lo que está haciendo, trabajando muy bien, ajustando algunas cosas y unión, ¿no? Creo que la unión es lo principal de este equipo y vamos por todas.
2: I tanquem amb ciclisme perquè Tadej Pogačar ja vesteix el mallot vermell de líder de la Vuelta després de la primera etapa.
3: L'eslové principal favorit per emportar-se la prova va guanyar la primera etapa amb 9 centèsimes d'avantatge respecte a Ethan Hayter en una contrarrellotge de 9 quilòmetres disputada a Mònaco. Avui, segona etapa de 214 quilòmetres entre Mònaco i Manosca.
2: Amb aquest apunt acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Tella i un servidor, Eduard París. Passeu un bon diumenge.
5: La xarxa de comunicació local.

0: La Ràdio Nostàlgia, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça. embaladradio@gmail.com. Recorda, embaladradio@gmail.com.
2: Cordials salutacions, amics, una vegada més a través de la vostra sintonia preferida. Una estació ideal per somiar. Una estació especial per enamorar-se i desenamorar-se, com no. Tot això és el que podem trobar a l'estiu. I aquí, a través de la teua sintonia, podem posar la música de molt d'aquests fets que al llarg de la teua vida i dintre aquesta ràdio nostàlgica que ens envolta, doncs, possiblement t'has trobat. Comencem amb un tema que possiblement té olor de naftalina. És la veu de José Guardiola, de Josep Guardiola, en la seua Verde Campiña. Us en recordeu? Doncs és d'aquells temes tan rancis, en aquella veu, i com no, en aquell acompanyament orquestral. Per tots vosaltres, la Verde Campiña.

Verde Campiña, un tema de Josep Guardiola, ple dins del nostre repertori de nostàlgia, de carinyo i de record. Recordant aquella llarga llista de temes que els diumenges principalment en el disco dedicado, l'emissora que teníem aquí a casa nostra, Ràdio Popular de Figueres, quan era una emissora de Figueres, concretament escoltar una hora dedicatòria per sentir un disc, un tema que ens agradava. Tot s'hi valia. Allà, doncs, es dedicava l'amor i el desamor de casa nostra. Un altre tema que parteix en aquest repertori, Detén la noche, de Merche i Chema.

aquest estiu. Refresca una selecció musical de Joaquim Villuan en la teua sintonia. I com sempre, al llarg d'aquest estiu ens acabem refrescant el mar, en la fresa del mar i les gavines. I deixem les gavines i el mar i continuem en el repertori, en aquest repertori que tenim tan nostàlgia. Recordant la platja, en Nel·la Colom.

0: programa de Joaquim Pijuan.
1: I continuem amb la música i el ritme ja una mica més modernet de Mike Kennedy, recordant-nos aquella pluja.

un programa reportatge al tribut de la gent dels 60, 70 i 80, música d'aquell estiu, com aquell, que ens estàvem tornant bojos.

0: Aquest estiu no t'ho perdis. Posa't a ritme de festa amb l'Embalat. L'Embalat, programa que edita aquest estudi, que fa també la nostra ràdio Nostàlgia. Dos programes d'una mateixa font.
1: La ràdio Nostàlgia, un programa de Joaquim Pijoan. Los mejores.

ja que parlem de història i de records, qui no record a una artista que ha canviat molt físicament i que de quan en quan fa alguna aparició per la televisió? Us estem parlant de la estimada Karina i aquell tema, aquell temasso, Les fletxes de l'amor.

fora per tots vosaltres la ràdio nostàlgia més recent, els temes més recents, encara que estem dintre dels límits de la nostra ràdio nostàlgia, Lucrecia.

I era Rigueira que l'any 1983 ens aconsellava que si tenim calor anéssim a la platja. Vamos a la playa, 1983.

L'any 1983 devia ser un any molt colorós com aquest que estem visquint, però l'any 1984 continua la calor. Tal de Ràdio Futura, Escuela de Calor.

La música de l'estiu, de molt d'estiu com la nostra vida, en un resumen de la ràdio distància aquí, a través de la teva sintonia preferida.

Amics i amigues, en aquest De Bona Meu Travel posem punt i final al nostre programa. És l'últim tema que podreu escoltar. Nosaltres no ens queda res més que acomiadar-nos i desitjar-vos a tots, com sempre, com és habitual i de tot cor, que sigueu tots molt i molt feliços i felices. Serà el proper programa, la propera setmana, en aquesta matí.

0: una selecció musical de Joaquim Villuan en la teua sintonia.
1: Estàs escoltant un programa de Joaquim Pijuan.
2: Amb l'enyorança que ens desperta el passat, recordem amb il·lusió la ràdio que vàrem viure.

0: Maria Jurado.
1: Hola, benvinguts i benvingudes a l'edició 657 de Hot Dance 80. Aquest programa el dividirem en dues parts, on seran els gegants del pop britànic i una altra les produccions de Sau, Stop, Eight and Waterman. Començarem amb les produccions d'aquest trio britànic i ho farem per començar el programa d'avui amb la música d'una cantant australiana. Estem parlant de la Kylie Minogue i I Should Be So Lucky.

Un dels grans èxits de l'equip. La cançó va convertir a Kylie Minogue en una estrella internacional i fou número 1 en nombrosos països. El seu so aparentment senzill era un exemple perfecte del pop ballable que Stokic & Waterman va convertir en una autèntica fórmula d'èxits. I aquesta és una de les produccions més reconeixibles de Stokic & Waterman. La veu greu de Rick Astley contrastava amb la producció electrònica i ballable del trio.

I de la música de Rick Astley anem a la de Jason Donovan. Varen tornar a aplicar la seva fórmula de melodia immediata, teclats i ritmes ballables. Donovan es va convertir en un dels grans ídols juvenils britànics dels 80.

Jason Donovan ens arribava amb Too Many Broken Hearts al 88. Irem un any enrere, ens anem al 1987 amb Mel and Kim i Respect.

temes que era més ballable era aquesta cançó de Xinita, Toy Boy. Stocking Waterman estaven construint un autèntic imperi del pop ballable.

entendre que una figura important de la High Tenergy com Hazel Dean es va posar a les mans de Stokic and Waterman, que els va consolidar com una força decisiva

Anem a escoltar una col·laboració històrica. La reina de la música disco es va posar les mans de Stockaker Waterman i va aconseguir un dels seus grans èxits a finals dels 80. Estem parlant de Donna Summer. If this time I know it's for real. La que va crear amb les seves declaracions al High Energy

anem a escoltar la desena producció de Stockic and Waterman, Brother Beyond the Harder I Try, editat el 88. Un altre exemple del gran catàleg de Stockic and Waterman. Després d'aquest entrarem a les produccions dels gegants del pop britànic, però que no eren de la producció de Stockic and Waterman.

Neil Tennant i Chris Love varen arribar al cim top pop britànic a les pistes de ball internacional. It's a Shame combina electrònica, dramatisme i una producció espectacular. És fonamental per entendre l'evolució del dance europeu cap als 90s.

que en Waterman sabien el que havien de fer per promocionar els seus treballs. Els singles duraven 3 minuts, que és el que normalment es punxa una cançó per la ràdio. Ara, per exemple, estem escoltant aquesta de Pet Shop Boys, i ja dura 5 minuts i un segon. Lògicament, no escoltarem la cançó sencera, perquè anem a per la propera, que és de Erasure i A Little Respect.

Andy Bell i Vince Clark van crear un dels himnes electrònics de finals dels 80. El seu so basat en sintetitzadors i melodies molt enganxoses va influir enormement en el pop electrònic posterior, com The Depeche Mode. Això és Personal Jesus. The Depeche Mode demostra que el pop electrònic britànic podia ser fosc, contundent i ballable al mateix temps.

Una formació que es va crear quan un dels seus components ens va deixar. La discogràfica va crear una portada que cada cop que venien més còpies perdia més calés. Estem parlant de New Order i Blue Monday, el dilluns blau.

que treballaven artísticament. Decideixen separar-se. Al mig de l'estudi de gravació, amb plors i retrets, i varen fer aquest himne de la música del món. Sweet dreams are made of this. Lògicament es van separar com a parella sentimental, però no com a parella artística. Un gran èxit internacional que mostra la vertent més sofisticada del pop britànic dels 80. La seva producció i estructura melòdica van tenir una gran influència en el pop posterior. Estem parlant dels Tears for Fears i Everybody Wants to Run the World, el 85.

el proper trepitjar l'escenari central va estar amb un grup anomenat Guam i es va fer famós amb el Wake Me Up Before You Go Go. Avui, però, l'escoltem en solitari. Ell és George Michael i això és Fate.

anem a escoltar un dels grans himnes del Club dels 80. Fou una obra de Trevor Horn, No The Sow, de Stocking and Waterman, i representa una de les grans escoles de producció britànica de l'època. Estem parlant de Frankie Goes to Hollywood i el seu

Ells i Frankie Goes to Hollywood ens varen fer ballar. Els propers protagonistes també. Estem parlant del Soul to Soul, acompanyant a Caron Wheeler.

I acabem amb una altra que té més d'una cançó, eh? Però aquesta és la seva gran cançó, el seu gran èxit. Des de la producció Susi Bautista Navarro, des de la coordinació tècnica i musical amb Barba Roja Show, i aquí dirigint, editant i presentant

0: Sounds is your destination. Excellent choice. Enjoy your stay.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Molt benvinguts i benvingudes a altra volta amb una nova edició del nostre espai del Club del Country. Soc Rafael Corbí. Avui hem començat amb un àlbum humorístic a càrrec d'Amy Ames, una coneguda cantautora de comèdia i música d'arrel americana, originària de Costa Mesa, a Califòrnia, assolint una gran popularitat amb el seu gènere i arribant a ser considerada de manera destacada com a creadora de cançons humorístiques molt encomanadisses. Un parell de temes que escoltarem avui del seu darrer àlbum, que va publicar el 2025, anomenat His Her Problem Now. Ell és el seu problema ara mateix. Hem escoltat aquesta cançó Book on the Windshield, que era la primera que podíem escoltar amb el programa d'avui, i han triat una segona d'Amy Ames. Es diu Simply Fabulous.

Amy Ames. També avui escoltarem un parell de cançons de l'àlbum publicat el 24 de juliol de 2026 a càrrec d'en Bradley Gilbert, el cantant de Jefferson, de Georgia. És el seu 8è àlbum d'estudi publicat a través de BBR Music Group, un segell pertanyent a BMG Nashville. Ell ha coescrit tots els 15 temes al costat de gent com Brooke Berry Hill, Hardy, Taylor Phillips, Randy Montana, Will Weatherly, Bobby Pinson i d'altres. Un projecte que explora temes de creixement, de redempció i del llegat que volem deixar enrere. El senzill d'avançament d'aquest disc és la cançó anomenada Good Down.

Senzill d'avançament, èxit menor dins les llistes americanes. De moment, aquesta cançó que ens obria les portes a la nova música, el vuitè àlbum, com deien, d'estudi de Brantley Keith Gilbert, aquest cantant de country, també sobre manera de country rock o de southern rock, com es pot comentar. L'escoltem amb una altra de les cançons, en aquest cas una balada que va presentar darrerament dedicada a la seva esposa i que es troba també dins aquest àlbum, Sins of the Father.

tota la música americana amb Rafael Corbí.

0: Horseback.
1: Horseback és una de les cançons que pertanyen al desè àlbum d'estudi d'en Cody Johnson, Banks of the Trinity, un àlbum realitzat el 26 de juny de 2026 a través del seu propi segell discogràfic Kojo Music i distribuït a través de Warner Music Nashville. Aquesta cançó va ser realitzada abans, el 15 de juny, com a senzill d'avançament del disc. Hi han hagut altres cançons que també han destacat d'aquest disc d'en Cody Daniel Johnson, el cantant nascut el 1987 de Sebastopol, Texas, i excel·lent artista de l'actualitat de la música country. Ens aporta, per exemple, el que va ser un dels senzills també de promoció d'aquest disc, una cançó escrita per en Tom Douglas, en Tony Lane i també en Matt Rogers. Es diu I Want You.

pistes de l'actualitat musical d'aquest fabulós artista que es diu Cody Johnson, amb cançons destacadíssimes, tot i que tampoc és que hagi triomfat moltíssim a les llistes, excepte aquell Traveling Soldier, que va ser el número 2 el passat en 2025. Tot i això, el considerem un dels millors que hi ha a l'actualitat, almenys jo ho considero. Un tercer i darrer tema d'aquest Banks of the Trinity, el senzill anomenat Hello Lonesome.

música d'en Cody Johnson, m'encanta aquest artista a mi, com ja us ho he comentat. I ara passem al Bluegrass, a càrrec d'una banda, que de fet podria ser un duo, perquè els dos principals artistes i la banda porten el seu nom, Jamie Daly i Darren Vincent. Es diu Daly and Vincent, aquesta banda que ha publicat 11 àlbums des del 2007, 7 d'ells per Rounder Records. I la veritat és que és una banda magnífica, provinent de Nashville, a Tennessee. El bluegrass, gospel i el country també han estat presents amb les seves creacions. El seu darrer àlbum porta el nom de A Beautiful Life, publicat el 12 de juny de 2026. Escoltarem música d'aquests personatges perquè valen realment, al meu entendre, la pena. Aquesta cançó que hem triat en primer lloc és Longer Than That.

era magnífica, el meu tindre balada, aquesta de Daily and Vincent. Ens aportaven cançons d'aquest darrer àlbum, com us hem comentat, amb la seva música Beautiful Life, es diu aquest magnífic disc, que us recomano també de manera molt i molt i molt especial. Aquesta era la cançó que escoltàvem, però en tenim d'altres, com per exemple la que ens acompanyarà a continuació, segona cançó d'aquest disc, d'aquesta parella de bluegrass i música d'arrels americanes, Daily and Vincent, que val la pena. Es va extreure, com hem dit, a principis de juny a través de Pillar Stone Records, combinant l'essència clàssica del bluegrass, el country dels 90 i també un toc de música gospel. Això es diu Oh Robbie.

Ja que hem començat amb el bluegrass, de fet amb la darrera cançó del Daily Vincent ha estat un bluegrass autèntic, doncs hem continuat perquè aquest àlbum es va publicar a finals de 2025. No us pot sonar amb alguns el nom Jenna Bridge, però la veritat és que ella és una de les membres i fundadora d'una de les més grans bandes que hi ha en el món del bluegrass, aquella superbanda anomenat Sister Sadie, i té una trajectòria artística que és absolutament impressionant, i amb aquest banjo que ha guanyat en diversos premis de la International Bluegrass Music Association com Banjo Player of the Year, intèrpret de banjo de l'any. El seu primer treball en solitari va veure la llum i la veritat és que n'estem molt agraïts. Aquests Streets, Rivers, Dreams and Heartaches, que ens aportava peces com aquesta que acabeu d'escoltar, el tema anomenat Goodbye to the Blues, o per exemple dins aquest estil tan fantàstic que ens aporta ella, aquest Streets of Wenatchee.

magnífica, encantadora, aquesta cantant, aquesta intèrpret de banjo fenomenal, Jana Britt en solitari, amb aquest Streets of White, des del seu darrer treball discogràfic, que val molt i molt la pena. Com també val realment la pena escoltar, i avui us el presentem, el disc Songs About Us. És el 12è àlbum d'estudi d'en Jason Aldean, aquest magnífic intèrpret de Macon, Georgia, on va néixer el 1977. L'àlbum va ser realitzat el 24 d'abril de 2026. Ja ha tingut èxits, òbviament, i diversos números 1, cançons fabuloses que ens han arribat, com el How Far Does a Goodbye Go o el Don't Tell on Me. El darrer senzill en ràdio és aquest Anytime Soon.

ja hem escoltat de sobres els dos senzills anteriors i les cançons com el Help You Remember, Hard to Love You, Loving Me Too Long, que van ser realitzades a finals del 2025. Don't Tell On Me, una cançó que va ser realitzada a la ràdio el mes de març de 2026, també és una cançó a destacar d'aquest disc, que ens retorna sota la producció de Michael Knox als orígens, als sons que ens aportava els més familiars en Jason Aldean al principi de la seva carrera artística. Hi han tres duets, un amb Luke Bryan amb el tema que dona nom al disc, en David Lee Murphy amb el seu tema compost per ell, Dust on the Bottle, però hem triat aquest tema que deu ser molt especial. El canta amb la seva esposa, la Brittany. Es diu Is It Gone?

cançó que canta amb la Brittany Kerr, la seva segona esposa. La Brittany havia estat participant a American Idol. Com sempre, també m'agrada buscar cançons que tinguin alguna cosa a dir-nos d'aquests àlbums, i la veritat és que entre les 20 cançons d'aquest Songs About Us d'en Jason Aldean hi trobo una que parla de l'experiència amb membres de la seva família d'aquesta malaltia que és la demència o l'Alzheimer. Help You Remember, ajudant-te a recordar, Jason Aldean.

Doncs fins aquí el nostre programa d'aquesta setmana. En Jason Aldean no ens queda temps per més, només per una darrera cançó, i n'escoltarem una d'aquest àlbum, una altra d'aquest àlbum, la quarta per al programa d'avui. Songs About Us, la que dona nom al disc, duet amb Luke Bryan. Salutacions de Rafael Corbí. Fins la propera setmana.

El Rock en Flames d'aquesta temporada està dedicat al rock australià. La història del rock australià reflecteix la transformació d'una identitat musical pròpia, evolucionant des de la imitació de sons britànics i americans fins a la creació d'un estil únic conegut pel seu so cru, enèrgic i directe. I és per això, i per molt més, que el Rock en Flames d'aquest estiu està dedicat al rock australià. Comença Rock en Flames.

molt bona hora a tothom. Arriba el moment de viatjar en el temps amb una autèntica icona de la música de ball. Ella és la indiscutible princesa del pop, l'única i incombustible Kylie Minogue. Des dels seus inicis als 80 fins a fer-nos bailar a tots amb el seu recent fenomen viral Padam Padam. Cooperem el gran clàssic que l'any 2001 va capgirar les llistes d'èxits de tot el planeta. Una d'aquelles tornades impossibles de treure's del cap.

0: viatgem directament fins a l'any 1977. Poseu-vos els pantalons de campana i prepareu-vos per moure els peus, perquè el que sona de fons és un autèntic terratrèmol de la cultura pop.
1: Es tracta de l'himne definitiu de l'era disco, una cançó que no només va rebentar les llistes d'èxits de tot el món gràcies a la pel·lícula Saturday Night Fever, sinó que, atenció, també s'utilitza a la medicina per salvar vides gràcies al seu ritme perfecte de 103 batecs per minut per fer una reanimació cardiovascular pulmonar.
0: Amb tots vosaltres, la veu de falset més famosa de la història de la música. Des de la banda sonora de Les Nostres Vides, avui teniu els germans Gibb. Els Bee Gees ens recorden que seguim ben vius amb aquest mític. Stayin' Alive.

0: fantàstic, aquest Staying in Alive dels Bee Gees, tot un himne. Avui està debutant com a locutor el nostre amic Rafael, que com a altres estius ha vingut des de París. I ara pugem al registre.
1: Anem directes a la canya. Sona a la sintonia de la casa aquest autèntic supergrup nascut els anys 90. Atenció al còctel. Ajuntem un Sex Pistols, un Duran Duran i dos Guns N' Roses. El resultat és pura dinamita punk rock. Des de 1996, avui teniu els Neurotic Outsiders i el seu gran èxit, Jerk, a apujar el volum.

Continuem amb bona música a Rock en Flames. Tornem a viure el millor punk rock Austràlia amb la banda que va fer saltar tot el planeta al finals dels 90. Són The Living End i ens porten tota la seva adrenalina a Rock en Flames. Ens quedem amb ells.

La història de la primera presentació de Silverchair a la ràdio és un cas clàssic d'èxit instantani de la història del rock. L'any 1994, quan encara feien servir el nom d'Innocent Criminals, el trio format per uns adolescents de 15 anys va enviar una maqueta precària a un concurs nacional que ho va canviar tot. Aquest va ser el resultat.

Això és Rock en Flames, aquesta temporada dedicat al rock australià. Avui està debutant com a locutor en Rafael, el nostre amic que ve des de París.

0: A continuació, anem amb un tall de ple de nostàlgia i lletres esmolades. Va ser el tercer senzill d'una de les bandes més emblemàtiques de l'escena OC, Australian Crawl.
1: Una història d'amor, de desamor i nits de gresca arran de mar escrita pel recordat Guy McDonough del seu aclamat disc Sirocco, llançat el 1981. Sona la nostra sintonia?
0: Oh no, not you again.

directament des de Brisbane, Austràlia, avui capgirem el reproductor amb The Saints. Liderats per la veu salvatge del desaparegut Chris Bailey, van ser un autèntic corrent d'energia pura. Es van avançar a la seva època. Van publicar el seu primer disc abans que els Sex Pistols i van demostrar que el rock de garage no necessitava permís ni ningú per fer soroll. Pugem als altaveus de l'emissora. Això és Història de la Música en Estat Pur.

Ensiu s'agrada l'indie rock amb una bona dosi de sintetitzadors, piano clàssic i tornades èpiques, la següent proposta us encantarà. Viatgem fins a Sydney per retrobar-nos amb un quartet que va marcar la dècada dels 2010, amb un so fosc, emotiu i punts de pop fosc. Ens quedem amb la nostàlgia elèctrica de The Jezebels. Això és Endless Summer.

Continuem amb més música a la sintonia de Rock and Flames. Ara és el torn dels australians Boy and Bear. Amb 6 àlbums d'estudi a les seves esquenes i una trajectòria impecable plena de premis, aquest quintet destaca per les seves impressionants veus en directe. Després d'omplir estadis en la seva última gira, avui ens regalen aquests autèntics temes.

0: Molt bones. Si us agrada el rock que sona autèntic, sense filtres i amb lletres que semblen tretes d'una conversa de bar, atents a la pantalla. O millor dir, als altaveus. Avui viatgem fins als Australia per parlar d'una de les guitarristes més brillants de la seva generació, Courtney Barnett.
1: Nascuda a Sydney, la Courtney va revolucionar l'indie rock fa una dècada amb el seu debut Sometime I Sit and Think, de Sometime You Sit, el seu segell d'identitat, una veu mig parlada, un humor molt àcid i una manera de tocar la guitarra elèctrica espectacular. És esquerrana i toca sense pua, directament amb els dits. Després de signar col·laboracions de luxe amb artistes com Kurt Weill, aquest 2026 ha tornat a la càrrega amb el seu nou disc Creature of Habit, un àlbum brutal on, per cert, col·labora el mateix Flea, el baixista de Red Hot Chili Peppers. Apugeu el volum perquè us deixem amb un dels temes que millor defineixen la seva energia. Directament des de Melbourne, això és Courtney Barnett.

0: Ha estat un plaer per mi.
1: Per nosaltres també, en Rafael, gràcies. Fins sempre.
0: Escolteu la ràdio, escolteu música, perquè la música és cultura i la cultura ens dona llibertat.

0: Ah, i ja sabeu que no podem marxar sense dir allò que deia Nietzsche.
1: La vida sense música seria un error.
0: Gràcies i fins d'aquí 7 dies.

0: Molt i molt bones, ja hi tornem. Tornem aquí des de la cintura de la ràdio, des de Vilafant FM, com sempre, per repassar la llista del Top 30. Una setmana més amb vosaltres, durant dues horetes, per escoltar i gaudir de la millor música del moment. Des d'aquí, des de Vilafant FM, des del 107.3 megacicles, en qui us parla, Lluís Guerrero. Molt benvinguts. Carregadíssims de calor, amb aquest estiu que crema de veritat. Estem amb tot preparat per gaudir de la millor música i la millor companyia. La vostra companyia, la nostra música. I per començar, com no, parlem de les novetats de la setmana. I vinga, som-hi, gaudim d'elles.
1: Novetats de la setmana.
0: Primera novetat, La mentira, de Ryan Castro i Fate.

amb aquest toc de guitarra. Abraham Mateo, Maria Becerra, Big One. La proposta se'n diu Así. Que me encanta. I la quarta novetat de la setmana, aquesta és diferent. Call to You.

0: D'això se'n diu Down to You, una altra de les novetats importants de la setmana. I de les novetats ens anem a repassar l'única peça que marxa de la llista.
1: Surten de la llista.
0: N'hi ha estat 15 setmanes fent-se costat i marxa des del 30. És la nova versió dels Camins, Somnis i Promeses.

0: senzillament impressionant. La veu de la Su en companyia del Sopa i amb el seu Camins, Somnis i Promeses.
1: Vam deixar-ho tot, el cor encès pel món.
0: Com dèiem, marxant des del lloc número 30, 15 setmanes fins a costat i arribant força ben col·locat a la llista del top 30. Continuem i ara ens anem a repassar la llista completa del 30 fins a l'1.
2: Viu l'estiu a Ràdio Vilafant.
0: Som-hi, doncs, despeguem. Ho fem des del 30.
3: Número 30.
0: Amb Afrojack i David Guetta.

0: Awake Tonight, per començar, Afrojack, David Guetta i Sia, que ens acompanya des del lloc número 30. Baixa des del 29, portant 17 setmanes a la llista.
1: Número 29.
0: Don't Submit i Fate.

0: Johnson Didi Fate, el Chica 305, com dèiem, ens acompanya des de fa un pilot de setmana. S'estava col·locat en el lloc número 27 la passada setmana.
1: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
0: Vinga, pugem un lloc i ens acostem al 28.
2: Novetat a la llista.
0: Número 28.

0: Així és com sona aquest nou track de Joel Corry, el seu Whisper, com dèiem, entrant en llista i donant força. Bon resultat de moment. Ens anem un lloc més en l'aire.
1: Número 27.
0: Vinga, fotem-li canya i ho farem amb Quevedo i Elvis Crespo, La Graciosa.

0: La graciosa, la proposta de Quevedo, Elvis Crespo, van ser número de la llista, es troben en el 27, 14 setmanes, baixen des del 15. Déu-n'hi-do quin recorregut.
1: Número 26.
0: Vinga, fotem-li canya al 26 i ho fem directament amb la proposta de Silver Panda, Armin van Buuren i aquesta meravella musical.

0: Enjoy the Silence és la cançó original, la versió feta per Silver Panda i Armin von Buuren, que ens acompanya en el 26 i que porta 4 setmanes a la llista del Top 30. Pugem fins al 25?
1: Número 25.
0: Una aventura és la proposta d'Ozuna.

0: All the Time és el track de John Submit, Chainsmokers, que, com dèiem, aquesta setmana encapçala el lloc número 24 de la llista, 12 setmanes fins a costat, i amb un ritme d'aquells que enganxa, que comença a suar, però va engrescant-te.
1: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Cada estiu, al teu costat.
2: Estàs escoltant Top 30 amb Lluís Guerrero.
3: Número 23.
0: Vinga, continuem i fem Con Amor amb Nicky Jam i Maisac.

0: Let's go, Dadai! És la proposta de Shakira i Burnamo i aquesta setmana baixant una miqueta la llista del top 30, col·locant-se en el 22 i ens anem fins al 21.
1: Número 21.
0: La peça, la proposta i la música sonen diferent. Accelerem, pugem les revolucions al màxim perquè arriba Jason Derulo.

0: Des de Vilafant FM, gaudint i repassant la llista del Top 30, estem en el lloc número 20 amb Madagé. Aquesta proposta que de mica en mica sembla que va escalant posicions i tira cap amunt. Cap al 18?
1: Número 18.
0: Maluma i Ryan Castro tenen molta set. Palacet.

0: la seca, així sona aquest track de Maluma i Ryan Castro, que aquesta setmana, com dèiem, sona des del lloc número 19, 16 setmanes a la llista. Déu-n'hi-do, quin pilot de setmanes que fa que ens acompanya. Un mes en l'aire de que soni ara mateix My Towers,
1: número 17,
0: amb el seu...

0: My Towers, Bizarrap, el seu treball que sona directament aquesta setmana, com dèiem, en el lloc número 18 de la llista del Top 30. Saltem una miqueta més en l'aire i ens deixem caure en el 17.
1: Número 17.
0: Arriba Tujamo.

0: Trujamo, la seva peça musical My Mind, sonant directament aquesta setmana, com dèiem, a la llista del top 30, lloc número 17. Ens acostem al 16, un per sota de la meitat, i portem pràcticament una horeta al vostre costat.
1: Número 16.
0: Estiu 22, Henry Méndez, El Xiringo.

0: Aquest estiu refresca't amb el 107.3 de Ràdio Vilafant.
1: Estàs escoltant Top 30 amb Lluís Guerrero.
2: I ara sí, arribem a la meitat de la llista, al 15.
3: Número 15.
2: I en el 15 tenim novetat a la llista.
4: It's new.
2: Nova proposta de Quevedo, El Baifo.

0: Així és com sona el nou track, inclòs a la llista del top 30, entrant a formar part del top aquesta setmana, justament a la meitat de la llista, en el 15, és Quevedo, El Baifo. Música nova, ritme nou, a la sintonia de la ràdio.
1: Music Power!
0: Vinga, continuem!
2: Número 14.
0: María Becerra, qué ganas de comerte.

0: Ahí, como te imaginé, la proposta de Maria Becerra, que ganes de comerte. Com dèiem, sona des del 14, 19 setmanes fins a costat. Aquí a la llista del top 30 ja ens arriba una de més.
1: Número 13.
0: Que una de més, que és el títol de la cançó de My Towers, que sona ara. Però encara ens queden 13 cançons que escoltar.

0: Una de més, les paraules de My Towers, que sonen directament aquesta setmana en el lloc número 13. Vinga, continuem. La dotzena ens està esperant i és Reelsby.
1: Número 12.
0: El seu treball, Quien te ve, també porta un grapat de setmanes lluitant per arribar més enlaire a la llista i de mica en mica ho està aconseguint. 5 setmanes a la llista des del 12.

0: Reels B, Quien te ve, que deixa pas al següent track a la llista, i és concretament al lloc número 11.
1: Número 11.
0: Lucho i Lola Índigo, El Bachatón.

0: Tru-tru-tru-tru, Siderland, des del 10, amb aquesta preciositat que porta 12 setmanes a casa nostra a la llista.
1: Número 9.
0: Omar Kurz, el seu Coco, van estar número 1 de la llista.

0: Això sona a paradís. L'aigua, els ocellots. Ai, Déu-n'hi-do, que bé que s'està de vacances. Els que estan de vacances, els que resto, ja les farem, si cal. Ens anem en lloc més en l'aire. Vinga, va, som-hi. Anem fins al 8.
1: Número 8.
0: J Balvin, Ryan Castro. Una a la vez, però a poc, eh?

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
1: Estàs escoltant Top 30 amb Lluís Guerrero.
2: I continuem, esclar que sí, deixem enrere en Jip Balvin i Ryan Castro amb el seu Una a la vez, i ens anem a repassar la setmana.
3: Número 7.
2: Manuel Turizo, Elena Rose, La Setmana.

0: La setmana, Elena Rous, en companyia de Manuel Turizo, sonant i portant bon ritme directament a la sintonia de la ràdio i fent-ho des del lloc número 7 de la llista. Caminem fins al 6.
1: Número 6.
0: Gordo, no és un insult, és que Gordo ens aporta el seu Loco Loco.

0: I Want You, la peça de Loco Loco, la peça de Gordo des del lloc número 6. Entrem ja dintre dels 5 primers de la llista i ho farem en companyia de Hagel.
1: Número 5.
0: Una que mica en mica, com aquell que no vol la cosa, pam pam la pica i va arribar fins al número 1. De moment, des del 5, Moving to the Sun.

0: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
1: La teva ràdio al teu costat, gaudint de la llista del top 30 i arribant ja a la posició número 3.
2: Número 3.
1: Quevedo, nueva línea, al golpito.

0: Vale.
1: Vale, que te suena aquí al golpito, nueva línia, Quevedo, sonant directament, com dèiem, aquesta setmana al lloc número 3, porten 7 setmanes, i baixant des del lloc número 1 a 6 dies, doncs, en setem, estrenem un nou número 1 a la llista.
2: Número 2.
1: Vinga, Jay Weather, de Lejitos, que torna a remuntar posicions.

0: de lejitos, Jay Weller. 11 setmanes a la llista, repeteix el lloc número 2. Molt bona proposta que ens deixa ja a les portes del nostre número 1 de la setmana.
1: Aquest és el número 1 de la setmana.
2: Estàs escoltant Top 30 amb Lluís Guerrero.
0: Número 1 de la setmana que sona ara mateix de mans de la reina del pop, Sabrina Carpenter i Madonna. La Madonna, que aquí sona de nou, el seu Bring Your Love.

0: talk about. La reina del pop, Madonna, juntament amb Sabina Carpenter, el seu Bring Your Love, número 1 de la llista, número 1 del top 30.
1: Número 1.
0: I ens anem a repassar les 10 primeres posicions de la llista, què et sembla?

En el lloc número 10, la proposta és de Sitterland amb el seu Tu-Tu-Tu-Tu-Tu. Una gran proposta musical, una gran peça que fa temps que ens acompanya i que lluita encara per assolir posicions més altes i fins i tot poder arribar a ser número 1. Més en l'aire del lloc número 9 tenim Omar Kurz, el seu Coco. Aquest ja va estar número 1 de la llista, porta 12 setmanes i baixa des del 6. En el 8, J Balvin, Ryan Castro, Una a la vez, 13 setmanes a la llista. Des del 7, Manuel Turizo, Elena Rose, amb una que va com un coet, La Setmana. Estan pujant l'11 fins al 7. En el 6, baixant aquesta setmana el Loco Loco de Gordo. Ocupava el lloc número 3 fa 7 dies. Hagel, que puja amb el seu Moving to the Sun. S'enlaira des del lloc número 7 fins al 5. En el 4, Ana Mena, Lola Índigo, Patitoa. En el 3, Quevedo, Nueva Línia, El Golpito. Jay Weller acompanya el lloc número 2, el mateix que fa 7 dies, el seu De Lejitos. I el que arrenca i puja fins al número 1 aquesta setmana és Madonna i la Sabrina Carpenter amb el seu Bring Your Love. 11 setmanes a la llista, del 5 fins a l'1 del top 30.

0: Ja coneixem el nostre número 1, ja coneixem qui ens acompanya a la llista del Top 30 aquesta setmana, aquests propers 7 dies, capdavant de tot. Ara manca conèixer qui és l'única novetat, l'única entrada a la llista d'aquesta setmana.
1: Novetat a la llista.
0: Entra directament al lloc número 15.
2: Número 15.
0: Quevedo, el Baifo.

0: El Baifo, novetat a la llista, lloc número 15, entra a formar part del top, que pedo. I de les novetats, al contrari, el que se'n va, el que surt fora de la llista, el que ens abandona aquesta setmana.
1: Surten de la llista.
0: Un que marxa aquesta setmana i és la peça musical del Sopa de Cabra. Camins, somnis i promeses.

0: Dins. Aquesta nova versió per aquest 2026 de Sopa de Cabra i la Su ens acompanya durant 15 setmanes i marxa, ens abandona des del lloc número 30 aquesta setmana. Ens anem ara ràpidament a escoltar un bocinet de les novetats de la setmana.
1: Novetats de la setmana.
0: I comencem per Ryan Castro i Fate, el seu nou track s'anomena Mentira.

0: pena.
1: Mentira, todo mentira. La nova de Ryan Castro i Fate, que deixa pas a la nova d'Ozuna i Omar Kurz. El seu Sisi.

la darrera novetat que presentem aquesta setmana. Call to you! Ei, bé, família, amb això arribem al final, arribem a la cloenda del nostre programa per aquesta setmaneta, perquè el temps se'ns hi ha tirat a sobre. Com sempre, dues horetes, 120 minuts al vostre costat, repassant la llista del Top 30, escoltant les novetats i gaudint d'aquesta calor que mata. Família, una forta encaixada d'en Lluís Guerrero. Fins la propera. Apa-siau!

Bona nit, jo sóc en Josep Almada i obrim una nova edició del Rehob Blues amb tota l'actualitat del món del blues. Avui, propostes del blues nacional. Com sempre, aquí, a Ràdio Vilafant FM.

Així sona aquesta banda amb la que heu d'obrir aquesta edició del Red Hot Blues Slow Times Blues Band des de Zarauz, una gravació del 2025, s'anomena Studio Session 25 i amb la veu de Saida Sese acompanyada d'una gran banda que després us la presentaré. Hem començat tot i escoltant aquest I Am The Reason With You Drink. Un altre dels temes, el Hood Be Long. Això és el Red Hot Blues.

Déu-n'hi-do, que bé que sona aquesta banda, Slow Times Blues Band, grans músics i la gran veu de Saïda Sese en aquestes diferents cançons que avui us estic presentant. Avui tindrem quatre novetats en el programa, una d'elles és els Slow Times Blues Band, que mai s'han escoltat en el Rehob Blues. Hi haurà 9 novetats, d'altres són bandes que, i formacions que ja us els he presentat anteriorment, però n'hi haurà 4 que són novetat, mai s'han escoltat aquí en el programa. Per tancar la presentació d'aquest Studio Session 25 dels Slow Times Blues Band, des de Zarauz, una gravació del 2025, us vull deixar amb aquest tema, el tema anomenat Just to Prove My Love For You, aquí, a la sintonia del Red Hot Blues.

0: Red Hot Blues Radio Show, presented by Joseph Palmada.
1: I ara el més nou de Paul San Martín.

Déu-n'hi-do, així de bé sona, com sempre, el gran pianista, cantant a la vegada, compositor Paul San Martín, amb aquest fantàstic quartet. Són unes gravacions que he extret d'internet d'aquest 2026, uns fantàstics temes, i ha començat amb aquest... amb aquest tema, amb aquesta versió, el Bots and Shoes de Otis Spann. Paul San Martín a la veu i al piano, en Sylvain Tejerizo al saxe tenor, en Abudell Bebop al contrabaix i en Romain Gratalón a la bateria. Ells formen aquest quartet amb un altre dels temes que us vull presentar, els dos que hi ha, de Jay McShann, un dels grans pianistes com Otis Spann del món del blues, amb aquest Hoti Blues.

Excel·lent, Pol Sant Martín, amb aquesta fantàstica banda, un músic que ens presenta blues, també molt de swing, piano blues, jazz, es mouen aquests gèneres musicals, i amb aquesta fantàstica banda ens ha presentat aquests dos temes. Anem a escoltar una altra formació, novetat en el programa, mai els hem escoltat, el Gato Swing Band. És una banda que es mou en el món del swing i del jazz tradicional, però m'ha vingut molt de gust presentar-vos una de les seves cançons que van gravar un senzill del 2024. Olivia Labarta hi posa la veu, en Germán Villegas el saxofón, en Gustavo Sánchez la guitarra, en Jesús Santiago la bateria i en Cuni Mantilla el contrabaix. Le Gato Swing Band amb aquest When You Are Smiling.

Avui, des d'aquí, des del Rejo Blues, són 9 bandes nacionals i vull fer extensiva l'agraïment que he fet al començament a totes les bandes i tota la música que sempre em permeten poder posar en el programa i donar a conèixer el seu blues, el seu rhythm and blues, el seu soul, funk, moltes bandes de música negra, però bé, sobretot el blues, que és el punt principal d'aquest programa del Rejo Blues. Y desde aquí os estoy muy agradecido a todos por poder presentar siempre la seva música. Muchísimas gracias a todas las bandas que estáis sonando aquí en el Rejo Blues. Hoy son 9 novedades nacionales, bandas de diferentes estilos, todos vinculados con el blues y la música negra. Y os agradezco mucho, como siempre, que vuestras propuestas se puedan escuchar y dar a conocer aquí en el Rejo Blues desde Radio Vilafán FM, como siempre, a lo largo ya de estos 30 años presentando el blues nacional y también el blues internacional. La banda que ara us he presentat són del Puerto de Santa María, Nacho and the Browns. You're Smiling Like. És un EP del 2026. Ens presenta molt de rock and roll dels anys 50, també rima amb blues, molts de tocs de blues, unes propostes, unes combinacions adients de molta música negra en les seves gravacions. Hem escoltat, per obrir el programa, aquest Rocking with Mad Content, per obrir aquesta presentació, no el programa. El programa l'hem obert amb una altra de les bandes, una de les grans bandes nacionals. Ara us vull deixar amb el Absolutely Blue, aquí en el Rejo Blues. Never was I so alone.

Què us sembla? Que sonen molt i molt bé. Són Nacho and the Browns. Ens presenta aquest Enjurt Singing Like, un EP d'aquest 2026, quatre temes, l'escoltarem tots quatre. Nacho Barking hi posa la veu principal, també la veu la Raquel Esteban, a més de la veu els cors, en Quique Pérez el harmony al piano, en David Galica hi posa la guitarra, en Pepe Rocafull a la bateria i Antonio Carmona al baix. Nacho and the Browns, ara us deixo amb aquest See That Girl. Això és el Rehob Blues.

La proposta de Nacho and the Browns, novetat aquí en el Rojo Blues, mai havíem escoltat la seva música, i la presentació la vull tancar amb el tema que li dóna nom en aquest EP, el Your Singing Like.

Déu-n'hi-do, aquest duet de Country Blues també és en novetat en el programa. Celia Blue a la veu, mai l'havíem escoltat en cap de les gravacions que us he posat al llarg d'aquests 30 anys. Aquí sí que hem escoltat altres vegades en Danny Cham. Junts ens fan unes gravacions del 2024 i ens feien aquest tema, aquest clàssic, el tema Stormy Monday, un dels grans clàssics del món de la música. I avui us l'he volgut presentar aquí en el programa, un tema de T-Bone Walker. Una altra de les cançons, de les dues que tenen, aquest és el Ain't No Sunshine. Aquí en el Rehob Blues, Celia Blue, amb la companyia de Danny Cham.

Estàs escoltant el Rejo Blues. Us presento tota l'actualitat discogràfica del blues nacional i internacional. També us proposo entrevistes, blues en directe als estudis de la ràdio, així com tota la història del blues dels anys 20 fins a l'actualitat. Pots escoltar els podcasts del programa quan et vinguin de gust en el blog bandablues.blogspot.com i a rejoblues.ivox.com. També ens pots seguir a Instagram i Facebook. Si sou una banda de blues i voleu que presenti la vostra música en el programa, la podeu enviar en qualsevol tipus de format a rejoblues@hotmail.com. I si tens ganes d'escoltar blues en directe, hi ha compartida tota l'agenda nacional en el Facebook del programa, entrant a Josep Palmada, Rejo Blues.

Mr. Man and the Small Flying Pan, Dre Day, àlbum del 2025, avui presentant-lo aquí en Arjo Blues. Ens han fet aquest crosscut Shan, un tema de Tommy McLean, avui proposant aquesta música de la mà del líder de la banda, en Julian Bourne, en Mr. Man, cantant, en guitarrista i a la vegada també harmonista, acompanyat en Dani Muros a la guitarra, Manuel Sánchez al baix i José Rueda a la bateria, en aquestes gravacions, com us dic, fetes en aquest àlbum del 2025. Mr. Man Train, un altre dels temes. Amen. Oh, die.

Fantàstica aquesta versió del Little Boy Blue, un tema de Big Walter Horton, aquí presentant la música d'aquesta banda, els Mr. Train i Mr. Man and the Small Frying Pan. Aquest era la banda. Estic molt espès avui, o sigui que no em feu gaire cas. Aquesta és la banda que avui us he presentat també amb aquesta novetat, una altra de les formacions nacionals del programa d'avui, i Mr. Man Trent era la cançó, una cançó composada pel mateix Julian Born. I per tancar aquesta presentació d'aquesta formació, amb aquest seu nou treball discogràfic, el Dre Day, un àlbum del 2025, us vull deixar amb aquesta proposta, que també és un tema propi del mateix Julian, s'anomena Just Sing Here.

És un argentí establert a Bilbao, a l'estat espanyol, i fa molts anys que ja està aquí a casa nostra presentant la seva música, en Carlos Carranza. Ja us l'he presentat anteriorment. Avui us he volgut posar unes gravacions de fa alguns anys, són del 2021, i he volgut començar per proposar-vos aquest Desahucio Blues i ara aquest My Sunday.

Carlos Carranza, cantant, guitarrista, compositor argentí establert a l'Estat espanyol. Aquests temes que estem escoltant són composicions originals, composicions pròpies, al ritme de country blues, gravacions del 2021. Vull tancar la presentació amb Volver Atrás. Carlos Carranza.

Carlos Carranza, un altre dels músics convidats aquí avui en la sintonia del Red Hot Blues, com sempre recorda totes les novetats del món del blues, avui dedicat al programa a bandes nacionals vinculades amb el blues i també amb la música negra. Un altre dels personatges convidats és Amanda and the Wayward Sons. Air Creation és el seu nou treball discogràfic en aquest 2026, Mystery Woman, la cançó que us vull presentar per obrir la presentació d'ell.

A Man and the Wayward Sons, Aired Creation, és el seu nou àlbum del 2026, blues, soul, rock and clàssic. Al capdavant de la banda, en Pablo Amán, a la veu i a la guitarra, en Israel Santamaría als teclats, en John Arden, Ander al baix, i en Chema Arana a la bateria. Ells formen aquesta banda d'aquesta gravació, novetat, presentació avui aquí també en el Rehob Blues. Hem escoltat el Mystery Woman i ara us deixo amb un altre dels temes, el Black Monday, que obre l'àlbum.

Déu-n'hi-do, així de bé sona aquesta proposta de Aman and the Wayward Sons, aquest seu nou treball discogràfic, i la presentació la vull tancar amb aquest Somebody Slow Me How to Love Me. Això és el Red Hot Blues i és una altra de les novetats d'avui.

Avui, la darrera novetat del programa, he volgut que fos en Hot Nacho, Ignacio Mena. És multiinstrumentista, és un one man band, cantant, guitarrista, toca tots els instruments, un one man band, i a més és compositor. Black Water Drifter és el seu treball discogràfic del 2026, i avui us he volgut us vull presentar una altra de les cançons d'aquest Black Water Drifting, Heavy Blues Rock, d'aquest músic. Hem començat tot i escoltant aquest Drush Drowned Crow, ara el Profan Trial.

Ignacio Mena, Hot and Nacho, es mou en el món de la música amb el Hill Country Blues, el Country Blues, música americana, música d'arrel americana, el que ens fa en Hot Nacho, aquest multiinstrumentista, avui presentant aquest seu treball discogràfic. Anem a escoltar un altre, el Blackwater Drive.

fins aquí aquesta edició de l'Enrejo Blues, amb en Hot Nacho, amb aquest en Black Water and Drifter, Heavy Blues and Rock, novetat en el 2026, i amb ell he volgut tancar aquesta edició del programa d'avui. I ho farem amb el tema Hard Rescue Knock.

punt final en aquesta edició. Això ha sigut el Red Hot Blues. Doncs sempre aquí, a Ràdio Vilafant FM, i saludant a totes les emissores que l'emeten arreu de Catalunya. Recorda, pots tornar a escoltar els podcasts quan et vingui de gust en el blog bandablus.blogspot.com i a redhotblues.ivox.com. Em pots enviar també la teva música. Ho pots fer en qualsevol tipus de format a redhotblues@hotmail.com. I si vols anar a escoltar blues arreu de Catalunya i arreu de la península, ho pots consultar diàriament a l'agenda que hi ha en el Facebook del programa, posant Josep Palmada en redhotblues. Us emplaço fins a una propera edició, com sempre, presentant totes les novetats nacionals i internacionals. Des del Red Hot Blues, amb molt de gust, us ha parlat en Josep Palmada. Adéu-siau.

Activa el mode estiu. Escolta i cap.

0: A ICAT, l'estiu sona diferent.
1: Tell me a bit about yourself.

el que pots fer al web Dicat, també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les Dicat Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació Dicat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: I'm tired.
1: Casa i el Sudan. Premi Cerverí 2026. Birmania. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Ni rei. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.